0: Emissió del ple extraordinari on s'han aprovat el pressupost general de la Corporació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'exercici de l'any 2027 i també la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Drets Municipals de les Ordenances Fiscals i l'Ordenança de Preus Públics per l'exercici 2027.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Així som.
1: I get a rush.
0: El magazín.
1: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
2: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença Indie Fels, l'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Actitud de festival a la 98.0 de la FM. Això és Indie Fels a Ràdio Castelldefels.

0: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?
1: Sí.

0: Dire.
1: Seguim a Indie Fels a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
1: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
0: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
2: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
3: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector, i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia, en sentim alguns.
4: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
5: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
6: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
3: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja, amb una nova tractorada a Barcelona.
2: Obrim plana cultural, Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
7: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
8: I was very fortunate to die.
9: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
7: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
10: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera y sin ti.
7: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
2: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
11: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
12: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
11: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
13: The picture shows something and it's not big injury, but
14: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
13: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
11: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la vuitena victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è. Amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, al Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
16: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
11: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A un quart de cinc, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
17: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
11: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals per títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
15: L'actualitat esportiva a fons.
11: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
15: 3CAT Info. Són 6:45.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
11: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
2: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
18: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
19: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
18: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
2: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
20: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
2: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
20: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
21: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese

0: universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
1: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
2: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
4: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
5: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
4: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
6: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin i donant-li la mà apareix l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal.

0: personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'excanceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
1: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
2: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gaire immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
1: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
3: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
6: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
7: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: La responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
8: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
3: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam d'Oriol són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
9: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
10: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
9: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
11: Vull compartir aquest premi amb l'espai l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
9: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
12: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
9: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
13: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
9: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
0: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
14: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
0: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
14: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
0: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
15: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
0: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
16: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
0: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
17: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
0: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
18: Rota, tiene platas nuevas.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
19: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
3: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
20: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
21: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
20: Per aquest partit, Manuel González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuño.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
22: The picture shows something and it's not a big injury, but...
23: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
22: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
20: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis i Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
24: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
20: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
3: 3CAT Info.
20: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Algiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
25: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
20: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest dissabte a 6:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
26: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals i europees que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també perquè governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys, i nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot, tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau va per aquí. Que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen amb la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, es converteix en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29-N se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijó, de president, i Abascal, de ministre de l'Interior. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián en aquestes últimes hores oferint-li públicament que lideri el Front Ampli d'Esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
0: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
0: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
0: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit de les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat el consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
0: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamine Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la 8a victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
0: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creus, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent, i la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
6: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega el meu bain.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Natzaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 2:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí al suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
7: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
0: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
8: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
8: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
8: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
0: A 11:15, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
9: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
10: Bon dia, sí. La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
9: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
10: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels Republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
2: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull, l'osonenca de la mateixa família política, i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
0: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
11: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
12: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
0: Avui, tertúlia força divertida amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
2: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
2: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
2: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Encara amb salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió amb molt de rigor.
2: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar el món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
14: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
2: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
15: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
2: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
0: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
16: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
17: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
16: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
2: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
18: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec amb molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
2: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
19: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
2: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
0: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
2: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
20: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Fa tot just un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
21: Bon dia.
3: Es compleix un any de l'alto al foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la Franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat doncs, que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
21: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
22: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant, les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
21: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
0: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana. I que et retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre. A partir de les 8 arrencarà aquest programa especial Pericat. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
2: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre a la memòria musical de tota una generació.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Jané Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
23: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa. Ella ho va rebre així.
24: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
23: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
25: Una miqueta com un error. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
23: L'escriptor tarragoní Pol Guasch va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
26: La veritat és que ho rebo amb molta alegria.
23: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de la Fura dels Baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I, finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie, des de Sitges, Marc Garriga.
1: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, Tu Madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti?
1: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
5: L'informatiu del suplement.
6: Que llarga la pilota, continua això.
5: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
5: L'informatiu del suplement.
0: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha, Roger Nau.
9: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Hansi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
27: The picture shows something and it's not a big injury, but...
28: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
27: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
9: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 6:45, una hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista es retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
29: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local d'un evento privado. Después era la bicicleta en Suïssa, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
9: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
30: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada.
9: Amb un empat a 1 al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
31: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
9: El Sabadell a segona, visita aquesta tarda al camp del Ceuta a 4:15 en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà al camp del Tenerife. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la grella de sortida del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Al seu costat, el líder, Jorge Martín. El campió ha posat nerviós el pilot madrileny durant la classificació i Martín no ha estat capaç de completar una volta prou competitiva. A partir de les 9 del matí es disputarà a Indonèsia la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
5: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica més, Blai.

0: Sembla mentida que encara no haguéssim dedicat els meus ídols a Whitney Houston, i, de fet, si avui parlem d'ella, també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i de fet, la va compondre Dolly Parton l'any 73, i era una peça que Dolly Parton va escriure per un dels seus mentors que va morir als anys 70, i no va ser fins a l'any 92, us en recordeu la pel·lícula El guardaespatlles, doncs que Whitney Houston la va recuperar.

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podria encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir, sí, us la passo. I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
1: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: amb l'Olga Avalos i el Blai Mercè aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winning té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits, la Whitney Houston, que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, el que escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com...

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que
2: jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, i és un moment àlgid del concert de David Byrne.
0: A veure, expliqueu-me què és això que sona.
2: Aquestes veuetes que sentiu de fons, Ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre, un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Mira, aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the record just to off these... Ens quedarem amb aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Doncs això és un sampler... una mostra d'una cançó d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música, de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així.

0: Irreconeixible, eh? El sampleig de l'altra cançó
1: que originalment és això. Si no ho haguessis dit, no ho hagués descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si em posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'han volgut fer així, el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: Però és que no li és igual.
2: No. Veig que Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, sí, per tant, en
1: correcte.
0: Tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang doncs, tenia diverses... un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit doncs, rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencionat.
2: Quins finals tan tràgics,
1: molt.
2: Per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I, a més, dona la casualitat que la seva filla, la única filla que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals. És a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot, tota aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar
1: la
0: tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar... és una que vol imitar la Whitney Houston. No farà gran cosa.
1: Mira la tornada.

0: I te la vas creure al cap de poc, per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir, va...
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació...

0: sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera i tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, la modernitza i ho porta una mica al seu terreny, i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no?, perquè llavors estava molt... tenia molt... Li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i sí, ella reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
1: Va patir molt, per això, precisament.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que no crec que fos un camí fàcil per ella, precisament.
0: No, no.
1: I li van fer passar molt malament.
0: Però...
2: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse, perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat, i el mateix any, 2011, va sortir l'Adele, i crec que s'han portat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

0: Doncs parlant de gran veus, grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que
1: la
0: està
1: reina.
0: La reina, fent aquest duet amb Whitney Houston. Avui estic fatal, eh? És que tinc, des de que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, amb producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no?, amb una època molt determinada del rhythm en blues, però és com aquests duets que és com la reina, no?, doncs passa el relleu a l'hereva, no?, en aquest cas Whitney Houston.

0: Blai, quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh, realment?
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part d'aquest disc I Look to You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Ábalos, Blai Mercè, avui aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa. Moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Caprabo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-lo perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer ahir Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000, es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid limita el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral col·lapsades des de l'inici de la crisi de Rodalies.
13: Aquesta nit de divendres, Oques Grasses han fet el seu penúltim estadi olímpic.
14: I amb un públic de luxe a les grades, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana i el líder de Love of Lesbians, Santi Balmes.
13: Aquesta nit serà l'adéu definitiu del grup. Podreu seguir aquest concert en directe per TV3, per la plataforma 3CAT i per ICAT. A ICAT, el Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i tota aquesta nit. A més, el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Els esports, per fi, ha tornat la Lliga de Futbol. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries amb la baixa de Rafinha.
14: I el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada està posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
15: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig dempeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge, grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo Català. A la Vanguardia, titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui, entrevistant el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular, l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
13: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
15: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima completament preelectoral a la premsa dita de Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón, entrevistant avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
13: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
16: Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
17: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 amb Ocho apellidos vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
13: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
17: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
13: 72 espelmes, David Lee Roth.
17: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
13: Vida social. Diumenge sense drama. Hi ha vida més enllà d'Oques Grasses, Marta Ferrer. Els catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
18: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
13: El TNC al Cadell.
18: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
13: I al Poligrama encara s'hi pot veure la truita.
18: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
13: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
18: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Al final de la carretera.
20: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. Està ben anivellada, compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior, i per això la seva construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que amb la boira molts no van veure fins que va ser massa tard.
13: Música.

0: Camí de les 8 del matí, ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Mad, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Primero votaríamos el presupuesto de la corporación para el año 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contrarios? Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Moverme en Comú Podem. Pasaríamos ahora al siguiente punto, que sería la aprobación de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección, Recaptación de Ingresos, de Drets Públics Municipals, Ordenanzas Fiscales, de Preus Públics para el ejercicio 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contraris? Pues queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movem en Comú Podem.
2: Ja ho han sentit. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels l'ha aprovat el ple municipal extraordinari d'aquest divendres, fa tan sols uns minuts. El pressupost ordinari serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari ha crescut, creix un 14,9 respecte a 2026. Per part del govern ha estat la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, qui ha presentat la proposta de pressupost com a continuista i prudent.
3: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, en una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania, i tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4.514.000 corresponen a les inversions noves per aquest any.
2: A les files de l'oposició, Eva López, del PSC, ha criticat les línies mestres del pressupost municipal.
4: Y después de analizar las cifras, vemos que son continuistas. No hay un cambio, no hay políticas valientes para solucionar problemas tan graves como el acceso a la vivienda o que afronte el cambio climático. Es la línea que ustedes llevan siguiendo durante estos años y por eso hay una cuestión que atraviesa todo el presupuesto, la diferencia entre lo que se anuncia y lo que realmente dicen los números. Porque un presupuesto no solamente una lista de ingresos y gastos, es sobre todo una declaración de prioridades. Y cuando miramos este presupuesto encontramos algunas decisiones que creemos que también necesitan una explicación. Menys recursos també veiem en algunes àrees que per nosaltres són essencials, cap inversió en habitatge, això ho hem dit, quasi 400 milions en aquests anys de pressupostos i 0 euros. La veritat és que congelació en algunes àrees que són importants, com també hem dit, que una seria la gent gran, la deuta molt superior a la que van deixar i van trobar vostès, previsió d'ingressos i despeses que no són reals, ja li he dit per què, el tema de les multes, el tema de la inspecció, sobretot el tema de la despesa d'aigua i gas, que sabem que no és real, i després dir-li que nosaltres tenim visions diferents de la ciutat, com és lògic i és palès durant tots aquests anys. Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant, el canvi climàtic, és una evidència, i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques. En fi, que com saben, amb tots els discursos que hem tingut, doncs no podem donar suport a aquest pressupost ni a aquestes ordenances. Gràcies.
2: També des de les files de l'oposició, Movem ha criticat el model de ciutat que reflecteix aquests comptes, aquest pressupost. Sílvia López.
5: Els senyors de l'equip de govern els voldria dir una cosa. Aquests comptes no són neutrals ni són efímers. Tenim un damunt de la taula dos models de ciutat absolutament contraposats. El seu, que ja hem repassat, abocat a la venda del nostre poble, als grans fons d'inversió, al turisme massiu, donant l'esquena a les nostres veïnes i veïns que necessiten d'un govern que els protegeixi. I el nostre, Movem en Comú Podem, apostem per un model de gestió municipal que reverteixi en els ingressos municipals en inversions i millores pels serveis adreçats a tothom, a totes les veïnes i veïns, que impactin en la seva vida quotidiana, en la vida quotidiana de la majoria social d'aquesta ciutat. Un model de gestió que actuï de fre contra els grans fons d'inversió i els grans tenidors que sobrevolen la nostra ciutat com a voltors, que aposti pel petit comerç sense obrir la porta del darrere a les grans superfícies comercials. Necessitem un govern que aposti per incrementar dràsticament el parc públic d'habitatge, com es va fer a Viena, començant pels 100 pisos, els 100 pisos que es podrien fer a l'entorn d'Arcadi Balaguer i aprofitant al màxim la compra de pisos per tanteig i retracte. Aquest que presenten no és un pressupost per la majoria social de Castelldefels. Això és una redistribució fiscal al revés, una estafa en majúscules, on s'alleugeren els grans patrimonis i l'especulació a costa d'ofegar a taxes fixes a qui viu del seu treball. Per tant, per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
2: En termes semblants, s'ha expressat Esquerra Republicana de Catalunya. Ho ha fet la regidora Rita Borque.
6: Des de l'arribada a l'actual govern l'any 2023, hem observat una configuració de l'estructura directiva i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
2: El ple l'ha tancat l'alcalde, el debat l'ha tancat l'alcalde, Manuel Reyes, que ha parlat del pressupost aprovat i ha fet balanç d'aquest mandat, tenint en compte que aquest pressupost és el darrer abans de les properes eleccions.
1: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gent Gran. Y tanto que no se preocupa la gente mayor. Y tanto. Señor Cerpa lo sabe perfectamente, que reclama cada año más presupuesto, un 14% más para la Gent Gran. En la seguridad, hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels. Y por tercer año consecutivo siguen bajando los delitos en Castelldefels gracias al esfuerzo que hace esta ciudad. Hemos también puesto más dinero en la promoción económica, lo que equivale a más empleo y a más empresa. Un 6% más acumulado en este periodo. O en comercio. El comercio tan importante de proximidad que tiene Castelldefels. Incremento en este mandato del 20% en comercio.
2: Això pel que fa al pressupost s'ha debatut al costat de les ordenances. I pel que fa a aquestes ordenances fiscals per a 2027, la regidora Cristina Corona, del Partit Popular, ha destacat una nova rebaixa de l'impost sobre béns immobles, l'IBI.
7: Hi ha un canvi molt, molt important. És una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,1, un 3,01, un 3,01 i aquest any un 4,60. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%.
2: La proposta d'ordenances fiscals, taxes i preus públics que ha presentat el govern i que finalment s'ha aprovat inclou també modificacions a les bonificacions per habitatges de protecció oficial i també en el sistema d'autoliquidació de les obres.
7: També hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. s'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén, bueno, una mica fomentar que el privat també pugui fer ús.
2: Un altre dels canvis afecta les zones d'estacionament regulat amb modificacions als horaris a Can Bou i un canvi en l'arrodoniment dels preus a les zones blava i verda. Cristina Corona.
7: A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i ara l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla que han tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, pues, que sempre hi havia problemes de canvi i tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per realment el preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que bueno, el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer.
2: Pel que fa a la taxa de residus, el govern proposa, finalment s'ha aprovat, recordin, desglossar-ne els conceptes.
7: A l'ordenança fiscal 18, que és la taxa d'escombraries, no varia res, l'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossat la part variable i la part fixa, perquè bueno, entenem que és més comprensible i ajudarà millor que tothom que ho consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries.
2: Finalment, en aquesta exposició de la regidora d'Hisenda per part del govern, s'exposava que les ordenances preveuen ara ampliar les bonificacions per determinats col·lectius en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament.
7: Les convocatòries de personal, abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% també per afavorir bueno, que l'accés a tot tipus de proves de places que surten en aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius.
2: Aquests són els arguments del govern i ara escoltarem els de l'oposició. Per exemple, Rita Borque, d'Esquerra Republicana, es referia així com sentirem aquesta rebaixa de l'IBI.
6: Les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, ja comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I, a més, ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar, un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van a pujar vostès mateixos. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern.
2: Per la seva banda, Sílvia López, de Movem en Comú Podem, ha posat el focus en l'impacte de l'impost sobre les famílies amb menys recursos. Ha qüestionat també l'abast real de la rebaixa en comparació amb la situació de les rendes més altes.
5: Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran. I paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i als grans patrimonis de la ciutat.
2: Escoltem ara el Partit dels Socialistes. Eva López també ha expressat dubtes sobre aquesta baixada anunciada pel govern municipal que formen Partit Popular i Som. López ha plantejat diverses demandes de cara a 2027.
4: Por eso tampoco creemos que sea suficiente decir que ha subido el nivel de vida o que ha aumentado los valores. La inflación y el coste de la vida son una cosa y el tipo impositivo que decide este ayuntamiento es otra. O sea, lo que le pedimos para el 2027. Si ustedes anuncian una bajada del IBI del 4,15%, queremos saber cuántos recibos prevén tener en 2027. ¿Cuál será la base liquidable total? ¿Cuál será la cuota íntegra prevista? ¿Cuánto esperan recaudar realmente una vez aplicadas las bonificaciones? Y, sobre todo, ¿cuánto de la evolución de los ingresos del IBI procede del tipo impositivo y cuánto procede de las nuevas construcciones, modificaciones catastrales, altas, bajas o cambios en el padrón? Porque solo con esa información podemos saber si estamos realmente ante una reducción de la presión fiscal o ante una reducción del tipo. Y esto es importante porque los ciudadanos no viven de impuestos como porcentajes aislados, lo pagan todo el año.
2: Esquerra Republicana s'ha sumat a aquestes crítiques. A més, ha denunciat que mentre es posa l'accent en la rebaixa de l'IBI es mantinguin increments en els preus públics de diferents serveis municipals.
6: Hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut també en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat.
2: Movem en Comú Podem ha estat crític, especialment en àmbits com l'habitatge, l'educació, els serveis socials i la cultura. Ha criticat la política del govern municipal.
5: Al pressupost del 24, com deia la companya, van aplicar una pujada del 20% de taxes i preus públics. Entrades al teatre, zona blava i verda, quota de l'escola bressol, de l'escola de dansa... Que això ho paga exactament un multimilionari de Bellamar o una persona que cobra la pensió mínima o un jove amb el sou precari. Això vol dir que una família humil al centre està pagant avui dia 350 euros més a l'any d'escola bressol, per exemple, o 208 euros més en quotes al poliesportiu municipal.
2: Era la portaveu de Movem, Sílvia López. Pel que fa al Partit dels Socialistes, la regidora Eva López ha qüestionat les previsions d'ingressos municipals per a l'any 27.
4: Seguimos teniendo los precios públicos y tasas que suponen un coste muy importante para familias, como ya se ha recalcado aquí por los compañeros. Pero no han tocado servicios básicos como las escuelas bressol, que es importante para las familias, o el acceso al deporte, que los precios del CEM son muy caros para una familia. No vemos una reducción general de esos costes y encontramos además previsiones de ingresos que no parecen especialmente optimistas. Por ejemplo, las multas de tráfico son muy optimistas. La previsión de recaudación alcanza 6 millones y medio de euros, prácticamente el doble que teníamos nosotros en 2022. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es realista esta previsión? Porque el propio histórico indica que aproximadamente un 35% de las multas no se acaba cobrando.
2: Per tancar el debat, també sobre fiscalitat, l'alcalde Manuel Reyes ha defensat la gestió del govern municipal i ha posat en context els increments aplicats l'any 24.
1: El gobierno municipal tiene una cosa que se llama cuestión de confianza, que la puede utilizar cuando está en minoría para aprobar presupuestos. Y en otros municipios se ha realizado. Aquí no se quiso hacer. Y, por tanto, condenó a Castelldefels a no tener presupuesto en 2023. Miento, a prorrogar las cuentas del año 22 en el 23. Y eso es lo que teníamos, un gran decalaje, porque no se hizo bien el trabajo a nivel de gestión política. Por tanto, no teníamos cuentas y aquí llegamos con un presupuesto totalmente desfasadísimo, con esos 12 millones de diferencia entre ingresos y gastos, y hubo que hacer esfuerzos, todos. No solo en el capítulo de ingresos, que hubo que tocar los impuestos, como aquí se ha dicho, hubo que tocar el IBI en un 8,8%, pero también tocamos el gasto. Redujimos los sueldos de los concejales. Yo no sé cuántos ayuntamientos, porque yo vi todo lo que pasaba en los municipios de alrededor. En Castelldefels subimos el IBI el 8,8%, pero es que Gavà, Viladecans, Sant Boi, el Prat, lo subieron muchísimo más, por no hablar de Sabadell, que casi lo dobló.
2: El pressupost per a 2027, també les ordenances fiscals, han quedat aprovades fa uns minuts al ple extraordinari que s'ha celebrat al Saló de Plens a l'Ajuntament. Ho ha estat amb els vots favorables del Partit Popular i Som i els vots contraris del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Movem en Comú Podem. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, el control tècnic, ha visitat aquest matí un dels punts on s'ha actuat darrerament en aquesta campanya d'asfaltatge. Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
8: Bon dia.
2: I també ens acompanya Jordi Serret.
9: Hola, molt bon dia.
2: Avui coneixerem sobre el terreny com es van cobrint les principals necessitats de manteniment. Quantes actuacions s'han fet els últims anys?
9: Doncs aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
2: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
10: Per exemple, un dels carrers més importants amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, a Bisbe-Urquinaona, es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio, i diversos carrers que s'han actuat aquí mateix, aquí Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el passeig marítim, sobretot. S'ha fet una actuació bastant potent i el que falta.
2: Com es decideix? Com aneu radiografiant vosaltres, que sou al carrer, radiografiant la ciutat i copsant què és el que cal en cada moment?
9: A veure, el que hem de tenir present, que Castelldefels són 12 quilòmetres i mig de superfície, 12 quilòmetres i mig quadrats, aprox, i això ens dona uns 180 quilòmetres de carrer. Aquests 180 quilòmetres de carrer estem parlant que tenim una longitud vial gairebé o superior fins i tot a un hospitalet.
10: Bàsicament les necessitats venen de dos tipus. Jo sempre dic que poden ser reactives o proactives. Les reactives són respondre a una demanda ciutadana, una necessitat de mobilitat o de qualsevol altre departament o incidències que passen a via pública, i l'altra és la proactiva, que és els propis equips de manteniment, doncs, que ja tenim un cert coneixement o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers doncs, estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
2: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així? S'ha aprofitat, per refer paviments?
9: Sí, Bellamar es va fer una obra de reurbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals, i aprofitant doncs, que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer doncs, no només a l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tota l'ample dels vials.
2: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
10: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa, més un sobreample, no? I es crea una junta que, degudament tractada, no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè òbviament a nivell estructural és una solució molt més òptima, i també tractes el paviment adjacent que ja té un cert anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, ja que es fa en les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
2: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
10: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això s'està, encara és una cosa bastant viva, s'està mirant, es poden tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global, s'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte, sobretot, per exemple, al barri de la Pineda, jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
2: Quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
10: La previsió econòmica, més o menys, és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al 1 milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar a fi de que tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
2: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jordi Serret, també moltes gràcies.
8: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
2: Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu de tancar-lo és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. Ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és un espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància i el control. Marian Cerdà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
11: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen, perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar, bueno, els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'estem fent l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
2: Ara mateix, les tasques d'instal·lació d'aquesta tanca al perímetre del Parc del Castell avancen al ritme que estava previst.
11: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació. Tota la part de subministrament, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver unes endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però el novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que el novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre, l'àrea metropolitana té aquesta previsió.
2: Aquesta tanca permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
11: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris, segurament com sempre associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? O sigui, sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però en principi la gent podrà gaudir igual, o sigui, a veure, tot del nit no, de nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, el que us deia, no?, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
2: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. La PA denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons l'entitat, continuen sense disposar d'una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. A l'acte d'ahir es va actualitzar la informació sobre aquests desnonaments previstos.
12: Des de la PA de Castelldefels queremos denunciar la situació que estem vivint. Había tres desahucios para este mes de octubre. De ayer a hoy han cambiado sustancialmente la situación. Teníamos en la PA tres desahucios, de los cuales dos se han paralizado. El último de ellos ha sido esta misma mañana, sobre la una. Y hemos mantenido esta nota de prensa porque igualmente queremos denunciar la inmovilidad de los entes públicos y del acoso por parte de los fondos.
2: La PA reclama a l'Ajuntament que quan els jutjats li demanin si existeix una alternativa habitacional, traslladi amb rigor la situació de cada família.
13: Estan en l'obligatorietat de donar una resposta habitacional a l'assistir menors. També sabem que hi ha 31 casos de desnonament entre aquest mes i el que ve en el poble de Castelldefels. No tenim cap tipus de relació. O sigui, és com si tot siguessi opaco. No n'hi ha una transparència. Jo no dic que l'Ajuntament es tracti malament, no és veritat. O sigui, ells són supercortesos i si es poden fer un favor, entre cometes, que pot ser que siguis emetre un certificat d'una persona que no té recursos, ho fan i ho fan urgent, ¿vale? Però realment una política de vivienda a Castelldefels no la tenim. I el que necessitem és aquesta política de vivienda.
2: Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027, en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils que es convoquen, que convoca l'Ajuntament, hi ha auxiliars administratius, auxiliars tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Marc Sicília és regidora de Promoció Econòmica.
14: Dentro de las posibilidades que da cada plan de ocupación, pues se hace una evaluación de las diferentes áreas del ayuntamiento y se ve las necesidades puntuales que tiene. Pues, y digo puntuales porque los planes de ocupación no olvidemos que son temporales. Hay planes de ocupación que duran 6 meses y hay otros planes de ocupación que duran 12 meses. No son trabajos que vayan a perdurar a lo largo del tiempo, sino están pensados para cubrir unas necesidades muy concretas.
2: La regidora parla dels plans d'ocupació municipals com a una oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones.
14: Sin duda, hay casos a lo largo de los años que te sorprenden gratísimamente, ¿no? De personas pues que llevaban mucho tiempo sin conseguir salir de esa espiral, ¿no? Del desempleo y lo que supone pues mentalmente para una persona, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Por el ver que puedes volver, ¿no? A ejercer una actividad, a tener un trabajo, a colaborar con tu ciudad también, ¿no? Y eso creemos que es importantísimo, que ayuda mucho y que hay muchas personas que tras un periodo de ocupar un plan de ocupación pues vuelven a reincorporarse al mercado laboral con muchísimo más éxito.
2: Per inscriure's al procés d'aquesta nova convocatòria de plans d'ocupació municipals hi ha temps fins al 30 d'octubre. El tràmit es pot fer al web municipal, castelldefels.org. Més informació a la Guaita, bé presencialment, bé trucant al 93 635 25 75. Repetirem el número. 93 635 25 75. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat aquest estiu ha crescut fins al 77%, segons les dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, en concret, aquest índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%. Lucía López és membre de l'Observatori del Consell Comarcal.
15: Hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%. Sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació, i a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme que en l'ocupació hotelera.
2: El fet que baixi el nivell d'ocupació a Castelldefels, el nivell d'ocupació dels hotels, pot respondre, diu l'informe, al fet que ha crescut l'oferta. Hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut.
15: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes.

0: El Castelldefels l'estiu 2026 es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades, ja ho sentien, creixen un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. La vacunació està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara les que són més grans de 60 anys, les persones amb factors de risc, els infants petits, les embarassades i els professionals sanitaris. Laura Sancho és infermera d'atenció primària al CASAP Can Bou.
1: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin o tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
0: Ara s'obre la primera fase de la campanya de vacunació, que de forma esglaonada prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. La segona fase comença el 26 d'octubre. S'obriran cites prèvies de vacunació a la resta de grups, que és la població més gran de 60, diversos grups de risc i professionals de serveis essencials. Les cites pot demanar a través de La meva salut al web citasalut.gencat.cat o directament al CAP de referència. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació ja sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Salut recorda que la vacunació és la principal mesura per prevenir la grip i les seves complicacions. Dia Internacional de les Persones Grans. És una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de les persones d'edat. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa berenar el 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
2: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
0: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
2: Centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
0: Festa, per tant, el dia 17 d'octubre, un dissabte, al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. En marxa a Castelldefels les 36è Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, una programació d'activitats que durant les pròximes setmanes posa el focus en la cultura de pau, solidaritat i els drets humans. Les jornades inclouen xerrades, activitats culturals i propostes de sensibilització amb la participació d'entitats i ciutadania. Anna López ha entrevistat al respecte al regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador.
3: Comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
4: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat, doncs, amb un esperit, doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan, doncs, és la solidaritat, la globalització necessària, no? Aquestes jornades, doncs, del 5 al 18, tindran

0: Tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el festival d'Estela aquest diumenge per la Pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, al teatre. Doncs tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de Pau Solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí a arrelades al municipi amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssim arreu del món.
1: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau.
0: Bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, l'organitza l'Ajuntament amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre, ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament, perquè és nostre i hi haurà doncs moltes coses també per part de les entitats del Consell, que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir, bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música.
1: A un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
0: Exacte.
1: Continua ja la seva ubicació?
0: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
1: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació.
0: Moltes gràcies.
2: Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. És un projecte que coordina el Fons Català de Cooperació amb la participació de 30 ajuntaments catalans. Castelldefels hi participa des de 2013 i al llarg d'aquest temps ha acollit persones defensores dels drets humans de més de 30 països. A la nostra ciutat, Hanna Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha ofert aquest dilluns passat una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgo. Entrevistada per aquesta emissora, ha parlat de les discriminacions més comunes que pateix la dona al seu país, Etiòpia.
3: Principalment el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha al país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
2: Tenim les reflexions de Nontokozo Sedibe Zavik, de Sud-àfrica. Sedibe ha ofert aquest dimarts una xerrada oberta a la ciutadania. Activista, mediadora i líder comunitària, el treball de la qual se centra en les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió, va oferir aquesta xerrada a l'edifici de la República i va visitar aquests estudis.
4: I dedicate myself in holding space for people, especially here.
5: Doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca de del col·lectiu de persones blanques.
2: Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el co-coordinador d'Estels per la Pau, Claudio Labanchi. Què tal? Bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
2: Claudio, què és Estels per la Pau?
6: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí, ho vam inaugurar el 2017. I és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pensem que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina o temes de les guerres és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
2: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
6: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professional d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra. Penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent, i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
2: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
6: De fet, jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars. Penso a dia d'avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, el següent cap de setmana no, a l'altre.
2: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
6: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
2: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, en Josep. Bon dia a tothom, Josep.
7: Bon dia, Roser.
2: Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
7: Oi, un agraïment molt maco.
2: Sí.
7: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no té preu, de veritat.
2: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia, que tothom satisfet, però, esclar, casos així excepcionals també agrada.
7: Oi, sí. Jo, de veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
2: La qüestió que es relacioni amb el xató és per quina raó és? Expliqueu-nos amb la vostra...
7: Segons va dir el Jordi, era de la veia del meu home, la Madrona Bruguera.
2: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
7: sí,
2: això?
7: Sí. Uh-huh.
2: I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el xató?
7: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més rombollanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pebrot que hi posin.
2: Perquè hi ha l'anyora.
7: L'anyora.
2: I és la que es fa servir a Castelldefels?
7: Que és la que es fa servir, normalment, en general.
2: Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
8: Bueno, doncs estic també molt contenta perquè, és clar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar doncs, guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estrès que no hi ha ara.
2: Josep, la mateixa opinió.
9: Estem pues, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I bueno, pues, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi pues, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia pues, feia com de cuinera, pel servei del Conde Güell. Llavors, pues, clar, bueno, pues, dedicava... I han trobat pues, una recepta seva amb la qual pues, explicava pues, com feia el xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara pues, tens de tot. Vas al súper i ho trobes tot. Llavors, pues, clar, tampoc... a l'hivern pues, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern. Ara n'hi ha sempre. I bueno, doncs, no sé, a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara doncs, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, doncs, ara més o menys, doncs, vull dir que en principi doncs, agraïts per aquesta consideració que ha tingut en nosaltres, i bueno, pues, en principi moltes gràcies.
2: En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola. La bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
7: La del Cabell d'Àngel.
2: Cabell d'Àngel és una especialitat.
7: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, Cabell d'Àngel. Que és més fineta, blanca, perquè quan creix se tapa i llavors queda més blanca.
2: Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de principalment de Vilanova o de Sitges. És així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula.
9: Bueno,
2: vosaltres ja ho feu, de fet.
9: En principi bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, i això ja és una cosa important que es reconeixin també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
2: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
7: Home, estem d'escalivar els alls, escalivats. La nyora està d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet la traient a mica a mica, entrar-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles, hi ha molta cosa, perquè els alls estem d'escalivar i pelats, posats dintre, perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat. I la veritat, amb el morter, normalment. Però ara hi ha el Turmix, que es fa més de pressa.
2: Ajuda. Ajuda el Turmix.
8: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
2: A l'hora de fer sí. la salsa.
8: Sí. Sí. sí, era el truquet que feia servir ella.
7: El secret que es posava unes anxoves picades dintre i així donaven el sabor de boníssim, perquè l'anxova té un gust molt bo.
2: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva. Sí. De...
7: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, no, estava molt... Aquesta picada és molt fina i molt bona.
2: Ja tenim l'escarola, la perruqueta, tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, sí. Què més hi posem?
7: Bacallà.
2: Bacallà, esqueixat.
7: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
2: Roser, moltes gràcies.
8: Vosaltres també.
2: Josep,
9: moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Llibres a la vista. Efectivament, esteu escoltant Llibres a la vista, l'espai de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels. Jo sóc la Misha i avui m'acompanya la Mireia. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Misha.
0: A Lluc.
2: Bon dia.
0: I tenim una convidada molt especial, la Míriam Muguet, la directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I la tenim avui aquí amb nosaltres perquè començarem amb la primera secció dedicada a les novetats de la biblioteca. Ja sabeu que quan abans ens dèiem el Club dels Experts, perquè si algú s'acaba de connectar i diu què és això de Llibres a la vista, abans ens dèiem el Club dels Experts, hem canviat nom amb aquesta desena temporada, també sempre ens ha agradat moltíssim parlar amb vosaltres, descobrir què esteu tramant a la biblioteca, quins llibres nous estan arribant a les vostres prestatgeries, i per això a aquest segon programa de la desena temporada us hem convidat perquè ens expliqueu què esteu preparant per aquest mes d'octubre. Míriam, explica'ns, què esteu tramant?
3: Doncs mira, pel que fa a novetats, ja sabeu que a l'1 de cada mes surten tot el que és les novetats de ficció i al 15 les novetats de coneixements. Ara acaben de sortir les novetats d'octubre, més de ficció, còmic, música, cinema relacionat. He triat algunes novel·les i un còmic per destacar d'aquestes novetats, però us convido a que vingueu i les que quedin, doncs, poder-les agafar en préstec. I si no, les que més surten, poder-les reservar també. Teniu el llistat amb tot el que ha sortit. I algunes surten molt ràpid, algun dia tenim això com les rebaixes a l'hora d'obrir, però bueno, teniu el llistat i es poden reservar o demaneu d'altra biblioteca, ja ho sabeu, totes les opcions. Doncs mira, jo he triat la novel·la de Blanca Busquets, Habitacions compartides. La Blanca Busquets és una escriptora que ens agrada molt, que ens ha visitat diverses vegades a la biblioteca, és un plaer poder parlar amb ella. I aquesta novel·la jo crec que també és molt interessant, que parla sobre els records que no volem escoltar, sobre el que callem, sobre unes vides que es troben, no?, en una situació concreta, en un hospital, i que es transformen. Com sempre, amb una lectura, bueno, que es llegeix molt bé i enganxa des del primer moment, Blanca Busquets, Habitacions compartides.
0: Un llibre per portar-te pràcticament a la butxaca, a la bossa, així àgil,
3: sí,
0: curtet.
3: Agradable.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Sí. Què més?
3: Mira, una altra novel·la que ens ha arribat nova és la novel·la de Carlota Gurt, Els erms, que a més ha guanyat el Premi Llibres Anagrama de novel·la. I bueno, també ens presenta a dos personatges que es troben en una situació i posa en valor no només de les seves vides, sinó el que els envolta, no? En aquest cas, la ciutat, el poble, bueno, diferents punts de vista. I bueno, és molt maca la química que es crea amb els dos personatges.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Després també us volia parlar de la novel·la Passeig de Gràcia, Història d'una família, de Roger Bastida. Aquesta potser sí que heu escoltat.
0: Sí, que ha guanyat el Premi Coma Negra Santa Eulàlia de Barcelona.
3: Ah, mira, això no ho sabia, però sé que està com en boca de tothom, a tot arreu, i jo crec que també deu estar entre els més venuts, i bueno, ah sí, mira, ho posa aquí, Premi Santa Eulàlia. I bueno, trobo que tots els llibres, no?, que parlen de Barcelona, de la Barcelona de fa uns anys, Història de família, a més la portada m'agrada molt, aquest quadre, i bueno, també el recomanem. Encara no ens havia arribat i era un que estàvem demanant, perquè és això, s'escoltava molt bé. I molt bé, aquesta història de família que ens situa a Passeig de Gràcia de Barcelona. I per últim, un còmic.
0: Ah, genial.
3: Que es diu Heartbreak Hotel. Hotel, de Micol Ariana i d'Agnès Innocente, que bueno, és potser una mica més juvenil i parla com d'un lloc on es poden trobar els que els han trencat el cor, no? Que allà al Heartbreak Hotel saben com et sents i com t'han de cuidar i bueno, com una miqueta reconstruir després d'un trencament.
0: Ostres, us imagineu?
3: Les il·lustracions estan molt bé.
0: Us imagineu que existís un hotel així? Ostres.
3: Sí, oi?
2: Estaria
0: bé, eh? Estaria bastant
2: no
0: ple.
2: No es podrien.
3: També és veritat.
2: He de dir que la portada em sembla preciosa.
3: Sí.
2: Em sembla molt quiet.
0: No, i el que ha fullejat.
3: Sí, les il·lustracions estan molt maques. Bueno, per destacar també el còmic, no?, que de vegades sembla el gran oblidat i és molt xulo. L'únic és que jo dic dels còmics sempre que no són tan portables, no?
0: No és com a la
3: Blanca Busquets, se la pots portar així més, però els còmics sempre pesen, perquè sí, no? Perquè ha de ser així, però són molt bonics.
1: I si no pesen, duren poc.
3: Ja. Duren poc, a vegades no, les il·lustracions així no estan...
0: Els mangas, com a molt, els poden portar
3: sí,
0: fàcil.
3: Sí, sí, els mangas així més petits. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs, ostres, quina selecció més xula. M'encanta que hagin arribat aquests títols. Què més?
3: Vale, segueixo, eh? Jo, si em deixeu.
0: Endavant.
3: Mireu, també les activitats d'octubre, que van sortir a finals de setembre, però que estem ja de pleno amb el cicle Tastant el món del llibre. Enguany el cicle que dediquem al Tastant és Tastant el món del llibre, que vam inaugurar el passat 1 d'octubre amb el Màrius Serra.
0: Wow.
3: I la seva xerrada magnífica. L'edició sempre és edició, un joc de paraules per descobrir el món del llibre. Ell en sap molt del món del llibre i bueno, va ser tot un plaer poder inaugurar aquest cicle d'activitats amb ell. I després, doncs, el que queda per endavant, m'agradaria molt, si us voleu apuntar, el taller d'escriptura creativa, per exemple, que farem amb Josep Maria Ibarra.
0: Oh, també... m'encanta, ell és un crac, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Llavors seran dues sessions, doncs també, no?, el món del llibre, doncs perquè no un mateix pugui fer la seva creació. Després també el dilluns 19 d'octubre comptarem amb la Iolanda Bataller, que és editora i escriptora, per parlar-nos com es fa un llibre, no? També ella, des del seu punt de vista, tant d'escriptora com editora, ja sabeu que també és propietària de la llibreria Ona, bueno, també com es fa un llibre, no? Tot el procés.
0: És una veterana i segur que us ho sabrà explicar
3: superbé. Sí, sí, molt bona comunicadora, a més. Després també el dissabte 24, no sé si sabeu que és el dia internacional, mundial, de les biblioteques, és el dia
0: sí,
3: de les biblioteques, 24
0: sí.
3: d'octubre, i per commemorar-ho doncs hem convidat a l'Eva Aragall, que ens farà un escape room.
0: Escape room
3: de dia de les biblioteques. Bueno, no dic res més, però ens agradaria molt que participéssiu. Sí, sí.
0: Està pensat per alguna edat concreta? O
3: no,
0: pot
3: per
0: apuntar?
3: Adults. Sí que ho tenim més per adults.
0: Ah,
3: sí,
0: molt bé,
3: joves
0: fantàstic.
3: Adults.
0: Fantàstic.
1: Per adults, eh? Això m'encanta.
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Ja tenim plans. Amb
1: actors o sense?
3: No ho sé.
0: No diu res.
3: No puc dir res. Sorpresa. Sí, sí, sí. Després també tenim l'activitat amb l'Antonio Ordóñez, que és un il·lustrador, que ens parlarà també del món de la il·lustració, un altre punt de vista, no? Una altra part del llibre. També un taller de lectura en veu alta, amb l'Azucena Díaz Solano, també un altre aspecte. Després també ens fa molta il·lusió repetir la sessió de recomanacions express. Les recomanacions express són com unes cites literàries, que és preparem una dinàmica per compartir i recomanar les lectures que més t'agraden en 3 minuts.
0: Oh.
3: Llavors ja vam fer una primera sessió per Sant Jordi i ara volem repetir-ho també en el món del llibre, en què també, no?, els usuaris són els protagonistes i es poden recomanar. A vegades sembla que falta, no?, aquests espais com per recomanar lectures.
0: És com unes cites ràpides de dues
3: sí.
0: persones.
3: Sí, sí, sí, exacte. Posem com diferents taules, tu entres, llavors doncs primer et toca amb una persona, tens 3 minuts tu i 3 minuts l'altre per recomanar i canvies de taula.
0: Ostres, no sé si nosaltres podríem recomanar un llibre en 3 minuts, eh? Això és difícil.
3: Bueno, s'ha de poder, perquè és la gràcia, no? Que no estiguem allà 3 hores, sinó, mira, et recomano aquest, per això, no?
0: Clar
3: com,
0: que sí.
3: Com per anar de feina, i aquesta sí que també ens fa molta il·lusió. I tant per tancar, tindrem un espectacle literari el divendres 30 d'octubre a les 7 de la tarda, que són contes portàtils de Pere Caldés. És un espectacle de la companyia Professors Substituïbles i, bueno, crec que pot ser un bon colofó per tancar el que és les activitats d'adults.
0: Aquesta companyia la vaig veure al Festival Literàrum de Móra d'Ebre i eren divertidíssims.
3: Sí? Que bé.
0: Ens ho vam passar superbé, per tant, no me la perdré.
3: Que bé. Doncs a veure què tal. A banda d'això, el mes d'octubre segueix amb el seu punt de lectura, la tertúlia literària, que comptem amb la Maria Barbal, que ens fa molta il·lusió la seva novel·la Peripècies, entre moltes d'altres. Seguim amb el Club de Cinema, amb audicions, amb activitats de vida sana, bueno, tot tipus d'activitats.
0: Vaja, digues.
3: M'agradaria destacar també alguns també relacionats amb el món del llibre que fem, que són, fem un molt xulo el divendres 9, o sigui, just, a les 10 del matí, que són postals literàries, un taller creatiu de lectura, col·lagi i disseny. Ho fem amb la Laia Ibáñez, que és una dissenyadora gràfica, i a partir de les propostes de cadascú crearem les nostres postals literàries. També farem un exlibris, que també és una cosa molt xula.
0: Mireia, tu que ets tan creativa, això no t'ho pots perdre, eh?
2: Intentaré perquè és que estàs explicant tantes coses que sí. Volaria apuntar-me.
3: Sí, sí, i després també rutes literàries. Farem una ruta literària de la Barcelona de Zafón, a Barcelona.
0: Oh.
3: També visitarem una impremta de Sant Adrià per conèixer la impressió offset. I també anirem a Girona, No sé si sabeu, el 30 de setembre vam tenir el Pep Prieto per parlar de la seva novel·la Rosita.
0: Sí.
3: Llavors ens n'anem a Girona per fer la ruta dels escenaris de la novel·la de Rosita.
0: Uau!
3: O sigui que també fem per Girona.
0: Mare meva!
3: I no sé si puc les activitats familiars, també.
0: Endavant!
3: Alguna,
0: i tant,
3: també.
0: Per favor! Per favor!
2: Això és casa teva més que nostra.
3: Bueno, que també seguim, no?, amb el món del llibre. Farem una hora del conte molt especial, que es diu Això no és un llibre, de la Raquel de Manuel, on també ella fa servir... És com narració oral de tota la vida, però molt ben feta, que enganxa molt, i a més ella fa servir molt el llibre en si, no?, que per això ens agradava i ens encaixava molt bé. Després també tindrem un taller de paper artesanal, de punts de llibre amb estampació de segells... També una altra de teranyines literàries pels més petits, el dijous 29 d'octubre amb la Mònica Vidal, que són connexions entre llibres a través del joc. No? A partir d'un llibre anirem a un altre, anirem a un altre, perquè els nens a partir de 5 anys no puguin anar... I no m'enrotllo més, perquè heu de veure la programació.
0: Mare meva, exacte, això, Míriam, digue'ns on podem consultar la programació.
3: La programació la teniu en paper quan ens veniu a veure aquí, que ens agrada molt. La teniu a xarxes socials i a les nostres webs, Biblioteca Virtual i la web de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Perfecte, doncs està clar que qui no ve a la biblioteca no és perquè hi hagin propostes per ell o ella, sinó perquè no vol, eh? Això és així.
3: Sí, mira, el món del llibre.
0: Quina meravella. Míriam, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat 10 minuts del teu temps.
3: A vosaltres.
0: Et deixem tornar a la biblioteca que necessiten i gràcies, prenem superbona nota.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: No marxeu, no marxeu, perquè nosaltres seguim aquí a Llibres a la Vista, encarant la recta final d'aquest programa d'avui, i farem una secció, aquesta sí que és una secció clàssica, que ja fèiem abans quan ens dèiem al Club dels Experts i que hem decidit mantenir ara que ens diem Llibres a la Vista.
1: Ara per ara encara no l'estem liant molt.
0: Mm-hmm.
1: Ara dic això i diré el Club dels Experts, però...
0: No, no, ara ens diem Llibres a la Vista, que ho sàpiga tothom, i, com he dit, farem una secció clàssica que és El Gran Debat. Ja quan estàvem fent Pluja d'Idees, vam parlar d'això, que si Mireia, hem de parlar sobre aquests personatges que no suportem.
1: Sí, els que són...
2: No cal parlar de mi en tercera... Vull dir, com si no hi fos, sabeu? Com de debò.
0: Per mai de la vida ens referiríem a tu com a un personatge odiós, ja ho saps.
2: Gràcies.
1: Tot i que seria una bona idea per una futura de xonses, de... Mm-hmm. Com seríem nosaltres en personatge?
0: Oh, mira.
1: Com ens agradaria ser en personatge?
0: Van sortint idees, això és un no parar. Però avui ens centrarem en aquelles característiques que no suportem veure en personatges literaris. I demanarem que ens doni un cop de mà la Carla, una de les nostres col·laboradores, una de les nostres reporteres a distància, col·laboradores a distància, perquè està participant des de Granada, ni més ni menys. Aviam, Carla, explica'ns tu què no suportes d'alguns personatges literaris.
3: Mira, chicas, menos mal que vamos a despotricar sobre personajes irritantes, porque tengo una barbaridad de cosas que últimamente me están dando mucha rabia de los escritores y las escritoras que hacen con sus personajes. Pero bueno, como no me puedo alargar mucho tampoco... voy a comentar dos cosas que me tienen la cabeza dando vueltas, a ver qué opináis vosotras y si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? En primer lugar, me da muchísima rabia la comunicación, o sea, la falta de comunicación forzada. Me explico. Hay dos personajes, ¿no? Por ejemplo, hay dos personajes que tienen un problema, ha habido un malentendido y... que es importante para la historia, ¿vale? Pero hay un malentendido, ¿vale? Ese malentendido literalmente se podría resolver en 30 segundos diciendo o perdón o en plan pidiendo disculpas o teniendo una conversación de no ha pasado esto, ha pasado esto. Vale, pues en vez de hacer eso, se tiran 8 capítulos intentando... evitarse, intentando complicar más la situación, tomando decisiones estúpidas. Es como, vamos a ver, un poco de madurez, por favor, un poco de madurez. O sea, yo entiendo que cuando es un libro con personajes súper jóvenes, tal, que cueste más afrontar la realidad y tomar, depende de qué decisiones y conversaciones. Pero los libros que me estoy leyendo últimamente en los que está pasando eso no son precisamente jóvenes, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es una técnica del escritor o la escritora para alargar una trama que para mi punto de vista no tiene sentido y no te favorece en nada, porque podrías crear millones de dramas más y cerrar esa en 30 segundos. Y luego, esto es un poco cliché, ¿vale? Pero es que luego me da también muchísima rabia, sobre todo los personajes principales, ¿vale? Que son perfectos. En plan, son perfectos, siempre están pensando en los demás, siempre toman la decisión perfecta, siempre sufren por todo, siempre son la víctima. Y es como, escritor o escritora, un poco de egoísmo haría más humano a tu personaje, ¿sabes? No te estoy diciendo que sea mala persona, te estoy diciendo que sea real. Que sea real.
0: Uau, estic 100% d'acord amb tu, Carla, és que... Vosaltres què en penseu?
1: 100%, i sobretot aquesta última dels personatges hiperperfectes. Mm-hmm. A sobre, si tenen un defecte, és una virtut, no? És com, ai, és que el seu defecte és que sempre pensa massa en els altres o que mm-hmm. sempre perd molt del temps perquè està donant menjar als coloms del carrer i jo què sé.
2: Jo he de dir que a mi això no em molesta perquè en el meu cap, senzillament, com procedeixo a com fer que clarament sigui com una idealització i llavors en el meu cap és com, ah, quin món més maco seria, no?
0: Però jo, a banda d'això, que també està bé que puguin haver-hi personatges, no?, més perfectes i després que pateixin evolucionin o que després veiem que no són tan perfectes com semblin, etc. No? A mi el que també em fa molta ràbia, són aquests personatges que són perfectes perquè ens diuen que són perfectes.
1: Oh, sí.
0: I en cap moment de la trama
1: veiem la perfecció.
0: Veiem aquesta perfecció, o ens diuen que són intel·ligents, o ens diuen que són uns assassins meravellosos i no maten a ningú en tota la història, saps? És en plan... vale, perquè m'ho has dit, però ensenya'm una mica, no? Demostra-m'ho.
1: Sí, és un recurs molt mandrós, al final, és com el cinema. No has de dir que fulanito és fantàstic, has de demostrar que és fantàstic.
2: No, és que si ho has d'anar dient, igual és que no és tan fantàstic.
0: 100%.
2: No?
0: Exacte. I una altra cosa que... Digues, Lluc.
2: No, jo anava a tirar per l'altre costat del que ha dit la Carla. La falta de comunicació aquesta deliberada, però més perquè he visualitzat el típic personatge... que va de malote i és com... no, jo no parlo. Tal, no sé què. I llavors he procedit a visualitzar típiques coses estranyes de comèdia romàntica aquesta on hi ha algú que és deliberadament...
0: Capullo.
2: Sí. Amb frases com super mal ben tirades. No? Com... Ei, nena, ja sé que et mors per mi, però jo a tu no et mataria ni que m'acord... És com, què estàs dient? Per, sí. Per què?
0: És a dir, aquests diàlegs que dius, això no ho diria ningú mai en veu alta, no? Exacte, no són gens orgànics,
2: és
0: no?
2: És com, uau. I a part sona malament.
1: Sí. I ara que dius això, parlant de diàlegs no orgànics, quan el dolent està a punt de matar tal, i es posa a fer un monòleg explicant per què... És com, no, tio, no.
0: No és realista, això.
2: I l'únic que fa és donar temps.
1: Sí. O sigui, però es nota molt que és narrativa, sí. Que és un recurs.
2: Mm-hmm. És com Cookie.
0: Sí. Però és el que deia la Carla, al final és guanyar temps i de forma innecessària. És que comparteixo tant el que diu, hi ha tantes trames que es resoldrien...
2: Sí, prefereixo que sigui un monòleg intern.
0: Sí, sí.
1: Òbviament.
2: Que siguin les mateixes quantitat de pàgines, però que tinguin una mica de sentit.
0: Sí. I parlant de recursos forçats per allargar la trama, en la línia del que deia també la Carla, no només aquests malentesos que s'allarguen innecessàriament, sinó aquests personatges que... no paren de cometre errors i contradir-se a si mateixos de la forma més estúpida.
2: Estàs parlant de Harry Potter?
0: No estava... No,
1: és que és un campió,
0: Són molts, sí, són molts exemples,
2: clar,
0: efectivament.
2: És un molt bon exemple.
0: És un...
2: de personatge tonto que no fa més que Carla.
0: Sí,
1: però,
0: per exemple.
1: Però no, com que et deia la Carla, almenys té l'excusa de que suposa que és un nen, que és un adolescent. Bueno,
2: això és veritat.
1: En teoria.
0: Sí, però no em refereixo només al fet d'equivocar-se, sinó és el fet de que el personatge acaba de dir, jo què sé, m'ho invento, no he d'anar pel camí de la dreta perquè sé que em mataran. Al cap de 2 segons. Ai, no sé per què, sé que no he d'anar per la dreta, però, ai, no sé què he fet, no m'ho he pensat, però he anat pel camí de la dreta. És com, a veure, no, carinyo. Has dit que no havies d'anar pel camí de la dreta. No em diguis que, ai, ara què he fet, m'he despistat i estic anant pel camí de la... No. Saps? O sigui, no. Autora, no, així no. Així no. Ai.
2: Ha d'haver-hi una excusa una mica més vàlida, la veritat.
0: Sí.
2: Com, és que m'estan a punt de matar pel camí de l'esquerra.
1: D'acord.
2: Corro. Sí. Vale. Fair.
0: Allò de que no m'ha quedat cap altra opció. No, sempre hi ha opció. No.
1: Bueno, això potser també seria cagades narratives que algun dia en podríem parlar també, no? És a dir, de justificacions tontes o, bueno, sí, trames que no se sostenen i Deus Ex Machina i coses d'aquestes.
0: Sí. I tornant als protagonistes també irritants, no suporto aquests personatges que tenen zero personalitat. És a dir, que jo crec que alguns autors ho fan perquè tothom pugui llegir-los i sentir-se identificats, però quan estàs llegint un personatge rere l'altre i tots et semblen exactament iguals, a mi em cansa moltíssim, la veritat.
2: A mi em cansa, però perquè jo necessito com... O sigui, jo m'oblido de qui està parlant. I llavors com necessito com estímuls constants de ei, sóc aquest personatge.
0: Clar.
2: Per això, per exemple, m'agrada molt algunes novel·les que he llegit que... canvia la manera de parlar explícitament com de cadascú i que a vegades expliciten de manera com tan bonament com es pugui,
0: clar,
2: un dialecte o coses diferents que a vegades és com, clar, has de forçar directament com que l'escriptura ho representi, però està molt bé perquè d'alguna manera és molt fàcil identificar els personatges i a mi em suposa molt menys esforç mental haver-los de llegir.
0: Molt d'acord. Mira, doncs, algú vols afegir alguna última cosa en aquest últim minut?
1: Jo voldria afegir... Bé, és que és per l'últim minut, em pagareu. No, em fan molta ràbia els personatges, sobretot si són protagonistes, que és com que te'ls posen i que tu els has d'estimar. Mm-hmm. No? És com, ui, aquest personatge és fantàstic. És... I estic pensant en el cas, no em pagueu, de la Katniss, mm-hmm. dels Jocs de la Fam. A mi és que m'agradava molt més tothom que ella. Mm-hmm. És a dir, no vull dir que sigui un mal personatge, que estigui mal escrit, però em semblava tan antipàtica i, en canvi, hi ha personatges que són antipàtics, però, bueno, que evolucionen. I ella es quedava així tot el llibre. I és com, nena, sabem que estàs traumada, però tothom en aquest llibre està traumat. És a dir, pot ser una miqueta menys borde, no?
0: Ai, ai, ai, Carla, no els hi facis cas, que no saben el que es diuen. Menys mal que no ets aquí avui, però saps que et trobem molt a faltar. Gràcies per haver col·laborat en aquesta secció. Gràcies també, Mireia. Gràcies, Lluc. Gràcies. I, si us sembla, acomiadem el programa d'avui amb una cançó que a mi em recorda precisament aquests personatges dels quals hem parlat, com per exemple, jo què sé, de fet, quan vaig escollir la cançó tenia en ment la Bella de Crepuscle, per exemple, aquest personatge que dius, noia, saps que el teu interès romàntic és tòxic, per què segueixes anant amb ell? Per què vols? I per què l'autor ens fa que vulguem estimar i xipejar aquesta parella? No, sisplau. Així que us deixo amb una cançó que es diu Mad Woman de Luffy. Fins aquí el programa d'avui de Llibres a la Vista. Recordem, ens podeu seguir a les xarxes com a Llibres a la Vista. Fins al proper dijous.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: i unes altres inscripcions que s'han obert, les del concurs Reimagina't, que les últimes edicions han saldat en resultats molt positius pels estudiants de Castelldefels.
1: Doncs correcte, i esperem que continuem amb la bona ratxa. S'han iniciat ja el que és la part de difusió, sí que és veritat que hi ha termini d'inscripció fins a principis de novembre, després, com sempre, tindran un temps per presentar els vídeos. Animem a tots els joves de 14 a 18 anys del municipi que s'animin, que participin. Hem fet sobretot difusió als centres educatius, que és des d'on ens han donat doncs, més èxits. Esperem que aquest any que ve també puguem celebrar. I aquest any la proposta de temàtica, que sabeu que cada any canvia la temàtica, és les masculinitats, que justament també és una de les dels eixos de treball que tenim a la regidoria. Per tant, és un tema molt interessant i a mi especialment m'interessa molt veure com ho tradueixen els joves en aquest llenguatge d'un vídeo un minut doncs, a aquestes masculinitats i en plural, no? Perquè sovint parlem de l'home, dels homes, amb una mirada molt, molt tancada i per sort estem en un moment social amb aquestes masculinitats molt més diverses. Espero que aquest concurs permeti doncs, emergir aquesta diversitat de masculinitats que ens enriqueixen com a societat.
0: Molt bé, és difícil explicar alguna cosa en un minut perquè has de ser molt sintètic. Oi?
1: Molt, molt, però els joves són uns cracs. Eh? Sí. Vaig estar revisant els vídeos de les tres edicions guanyadores i és veritat que en un minut, des del primer premi que hem recollit, que era sobre els cossos, a través d'un muntatge d'imatge ràpida, no? Com reflectien aquesta diversitat de cossos, fins l'últim, que era un vídeo d'un minut, en un minut explicaven com estàvem pensant el vídeo que havien de fer i a través d'aquest muntatge d'un minut reflexionant sobre els microracismes, no, que es donen a la quotidianitat també a l'hora de fer un vídeo. Per tant, jo seria incapaç, per això crec que són uns i unes cracs de fer-ho, que en un minut puguin explicar, abordar temes tan complexos, doncs l'any passat eren les migracions, els cossos, doncs la diversitat de masculinitats. Segur que ens sorprenen. I esperem que recollim premi, clar.
0: Bueno, ahí estamos,
1: Sí,
0: que dos
1: sí,
0: seguits
1: sí.
0: També, molt bé.
1: Sí, sí, sí, esperem que sí. I aprofito, Anna, perquè ara estem amb aquesta calor, però el dissabte tenim una proposta, va venir crec que ahir la Sofia, sí, o fa poquet, sí, de la meva companya, que us esperem al Tardeo del Pride aquest any, a partir de les 7 a la plaça de l'Església, amb una proposta superdivertida, superrefrescant, que farà que ens ho passem bé. Allà estaré, espero veure-us.
0: Molt bé, moltes gràcies. I el dia d'abans, a la lectura del manifest.
1: Ai, sí, que m'havia deixat la part més institucional, però també superimportant, que és a les 12 a la plaça de l'Església. Hi haurà la lectura del manifest institucional, que hi haurà tot el consistori doncs, una mica doncs, visibilitzant aquest compromís també de Castelldefels amb els drets del col·lectiu LGTBI. Uns drets que, com passa amb els drets de les dones, són drets per tots i totes. I totis.
0: I sí, sí, malauradament veiem en el recent cas passat a Mataró com continua havent segons quins sectors i segons quins col·lectius doncs que traspassen aquests, vulneren aquells drets d'altres persones.
1: Correcte.
0: I continuem amb violència.
1: Els delictes d'odi per motius d'identitat, expressió de gènere o per orientació sexual continuen estant, com dius, a l'actualitat, malauradament. Per tant, ens donen pistes de que tenim molta feina encara per avançar. En societats que podem dir que, com la catalana, l'espanyola, doncs hem avançat molt amb la legislació de drets LGTBI. Podem dir que estem en un context doncs, de garantia de drets, però això no es tradueix que siguin d'una manera immediata. Per tant, la importància d'aquestes propostes de sensibilització i de visibilització dels drets del col·lectiu LGTBI.
0: Doncs la Dolors Rodríguez, encantada, com sempre, que siguis aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes informacions referent als drets del col·lectiu LGTBI i també referent a aquest proper congrés de les dones del Baix Llobregat en el qual participa activament doncs, Castelldefels, com sempre. Recordeu als més joves, obert les inscripcions pel concurs Reimagina't, com comptar en aquest cas, en un minut, temes relacionats amb les noves masculinitats.
1: Correcte, veus que és l'estiu, que sembla que haguem d'estar com més tranquil·les i ja veus que Castelldefels és una ciutat molt efervescent i evidentment en el nostre àmbit doncs, també. Moltes propostes, moltes activitats per no parar tampoc durant l'estiu.
0: Efectivament, moltes gràcies, Anna Dolors.
1: Igualment a tu, Anna, especialment, i a tota la família de la ràdio.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs Pepe Prieto és el protagonista de la tertúlia d'aquest mes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Presentarà una obra que va guanyar la cinquantena, la número 58, ara no em surt, en català. Premi Prudència Bertrana de la novel·la amb l'obra Rosita, una obra sobre infància i memòria de la Girona dels 80 del segle XX. Pepe Prieto és periodista, escriptor, crític de cinema català, escriu regularment al Diari de Girona, Reverse Inside Media, col·labora habitualment en diversos mitjans audiovisuals, on parla de cinema i sèries de televisió, El món al RAC1, el programa Àrtic de Barcelona Televisió, no sé si encara es fa aquest programa, ja no, i El cafè d'idees a la 2. Això tot de les novel·les, La disfressa de l'indigent, finalista del Premi Just Manuel Casero, Mala premsa, La teoria de l'imbècil i Els llunàtics, i del llibre de contes Castells humans. El 2018 va publicar Carnada, on barreja política i zombis, va escriure l'assaig sobre cinema i política, Poder absoluto, i de la mateixa col·lecció de Poder absoluto també ha publicat El filo de mañana, també sobretot la novel·la El mal pare, a mig camí entre el gènere negre i el gènere fantàstic, guardonada amb el Premi Imperdible 2021 i La dona eterna, editada per Columna. Doncs què tal?
1: Pep, què tal, com estem?
0: Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Tu més col·labores habitualment o feies de manera puntual amb la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, oi?
1: Sí, des de fa ja, crec que és...
0: molts anys.
1: Sí, tres, és el tercer aquest. Crec que és el tercer, faig un club de lectura barra cinema, perquè el que fem és comentar pel·lícules, bàsicament. És agafar el concepte de club de lectura, que tradicionalment consisteix en llegir un llibre, després quedem tots per comentar-lo. Doncs fem això mateix amb una pel·lícula. I hem anat com obrint, no? A vegades fem pel·lícules que adapten llibres, hem fet alguna sèrie, llavors és agradable perquè els usuaris de la biblioteca, que són molt actius, doncs venen cada mes allà i fem tertúlia, i la idea és aprendre una mica els uns dels altres, no? Perquè sempre escoltant opinions alienes enriqueix molt la pròpia, i la veritat és que és una activitat fantàstica que vaja, és el meu sector professional, per tant no podria estar més agraït.
0: I tant. A més, bueno, no sé com et planteges la pel·lícula que veureu. Lo habitual és que la gent hagi vist la pel·lícula abans o no cal? La pot venir a veure sense haver-la llegit?
1: A veure, la idea...
0: on està basada.
1: Si l'han vist millor, perquè vulguis o no, ajuda que el debat sigui més viu, no? Si és algú que no ha tingut temps i ve igualment al club, s'ho passarà bé, perquè de fet es parlen d'altres coses. A vegades el fil del tema de la pel·lícula que hem triat, acabem parlant d'altres pel·lícules o d'altres temes, llavors és la gràcia, no? Que tots tenim... tots parlem en igualtat de condicions al final, però sí que és veritat que si has vist la pel·lícula et permet una mica anar al moll de l'os, no? I la majoria de gent que ve és molt cinèfila, per tant allò li permet analitzar més, no? El fet d'estar allà parlant amb un grup de gent en confiança, i escollim en funció, a vegades, bé, ho fem bàsicament per gèneres, intentem que les sessions cada any siguin diferents, cada pel·lícula una de l'altra, o aprofitem alguna efemèride, per exemple, vam fer Rocky quan va fer els 50 anys, no? O si hi ha alguna activitat de la biblioteca que puguem associar amb la pel·lícula, doncs també ho fem, no? I crec que això va bé perquè també et permet parlar de pel·lícules molt diferents entre elles, de diferents països, de diferents anys, no? I una mica per una mirada molt panoràmica a la història del cinema.
0: Per cert, parlant de cinema, doncs s'encamina als Oscars La bola negra, que és una pel·lícula que està causant molt debat, que jo he sentit en alguns llocs que la gent quan surt de veure-la al cinema doncs té ganes de parlar de la pel·lícula. Jo crec que això denota també que és una bona pel·lícula, quan els llums de la sala de cinema s'apaguen i tu tens ganes de parlar o te'n recordes de la pel·lícula.
1: Mira, personalment crec que això, per definició, és el que hauria de passar amb tot el cinema. És a dir, fins i tot jo sóc un apassionat del tema fins al punt de que jo sempre he dit que, malgrat he vist moltes pel·lícules dolentes a la vida, si la pel·lícula em crea debat amb la gent, ja m'agrada una mica més, encara que sigui per defensar postulats en contra. És veritat que en aquests temps que vivim, que tot és o una obra mestra o és una merda, no? Perquè no hi ha terme mitjà, crec que és molt important que hi hagi pel·lícules que contribueixin a que la gent tingui ganes de parlar-ne i debatre, i com els hi ha arribat. La bola negra és una pel·lícula que a mi m'agrada, però tampoc m'entusiasma, com a molta gent. Però, en canvi, allò que comentaves tu, el fet de que estigui portant tanta gent al cinema, que estigui provocant debats tan vius sobre els gustos de la gent, sobre com han viscut, la perspectiva que dona la història d'Espanya, que dona de Lorca, que dona l'homosexualitat, tots aquests elements crec que ja de facto la converteixen en una pel·lícula important. important i necessària, perquè crec que més que mai l'art té aquesta funció, no? En un món convuls, l'art té la funció d'emmirallar-nos al món que vivim i que creem idees pròpies sobre com hi vivim en aquest món, no? Llavors, crec que la Bola Negra només per això ja mereix premis. O sigui, jo, amb això sóc entusiasta. Ja em va passar amb la Messias, que és una sèrie que hi ha coses que m'agraden molt i coses que no m'agraden gens, però els Javis tenen un do perquè tot allò que fan la gent tingui ganes de debatre-ho. I jo crec que això d'entrada els converteix en molt bons cineastes.
0: Després passa que pel·lícules que tenen molt ben rebuda a festivals, que guanyen premis, després es queden pel camí a les sales i a poques ganes de veure-les o punxen aquí, i pel·lícules després que al llarg del temps es converteixen en mítiques i en un primer moment ningú donava un duro per elles, no?
1: Sí, hi ha molts exemples de tota la història, però això passa molt amb els anys 80, no? Que potser és l'eclosió del cinema comercial tal com entenem ara. Pel·lícules que quan s'estrenaven eren fracassos de taquilla, però com que es quedaven a l'imaginari d'una generació, aquesta generació ha anat transmetent els fills, els nets, no? I clar, són pel·lícules que ara es tornen de culte, no? I sempre poso el mateix exemple perquè em sembla una pel·lícula que ningú dubtaria que va ser un èxit, que és Robocop. Robocop, quan es va estrenar als 80, va ser un fenomen iconogràfic, però no va ser un èxit de taquilla. Però és una pel·lícula que s'ha quedat com una de les grans fites del cinema fantàstic dels anys 80. Arriba a dia d'avui com a pel·lícula de culte i tothom la venera amb un entusiasme que no va rebre en el seu dia, no? Això passa també amb els Goonies, per dir una pel·lícula molt icònica dels 80. És una pel·lícula que va tenir una taquilla correcta, però en cap cas extraordinària, que va ser molt criticada per la crítica del seu moment, però en canvi ara ningú dubta que és una pel·lícula que ha alimentat la cinefília d'una nació, no? Per tant, crec que és important el que dius, és a dir, al final el cinema madura amb tu. Tu a mesura creixes, a mesura et formes com a persona, hi ha pel·lícules que als 10 o 15 anys et fan por i després et fan riure, no? Pel·lícules que les veus d'adolescent i no les entens o no t'interpel·len i les veus amb 30 o 40 i t'adones que allò està parlant de tu. Per això és important que el cinema no se'l menys tingui mai com un company de viatge, no? La pel·lícula per a mi millor il·lustra això és el 2001 de Stanley Kubrick, que és una pel·lícula molt difícil d'entendre perquè és molt críptica. Quan tu et formes, tu llegeixes, tu tornes més llest, hi ha un moment que la veus i penses, com pot ser que no entengués això, no? I crec que és per això el cinema és una cosa tan social, tan de masses, com es diu, perquè d'alguna manera ens fa més llestos, no? Perquè ens obliga a emmirallar-nos els nostres propis coneixements. I per això és important que encara que una pel·lícula no vagi bé a les sales, i això és una cosa que les plataformes tenen de bo, no? Que les pel·lícules acaben a plataformes i la gent s'hi arrisca. I després descobreixen molt producte, no? I crec que és important que ara que tenim més accés a la pel·lícula de la que teníem fa 20 o 30 anys, doncs el cinema no mori, no? Sinó que se'l preservi com una cosa col·lectiva.
0: Hi ha pel·lícules que fins i tot han creat un gènere propi al cap dels anys, com està pensant amb el cinema kinky de l'Àlex de la Iglesia, etcètera, etcètera, que en aquells moments eren pel·lícules molt menysprades pels crítics, els van molts efectes, i després, amb el cap dels anys, jo crec que han donat una visió exacta de com era la societat de l'època i el context social, no?
1: Absolutament. De fet, el cinema de Goy de la Iglesia, en general, crec que és un cinema que s'ha revaloritzat amb el temps, o de Jesús Franco, que són directors que en el seu dia eren vistos com la guerrilla del cinema, no? Pressupostos baixos, arguments molt eixelebrats a vegades, molta violència, molt de sexe, però són pel·lícules que han quedat com a testimoni d'una època i fins i tot com a pel·lícules avançades del seu temps, perquè avui en dia aquest hiperrealisme és més habitual en el cinema i hi ha gent que roda amb càmera en mà i buscant aquest naturalisme, no?, de la posada en escena, però això ja ho feia el Pico, és a dir, una pel·lícula que la veus avui i té una força dramàtica increïble i sembla que estiguis mirant per una finestra una realitat que tens al costat de casa. El cine kinky, per mi, has posat un exemple magnífic perquè a més m'agrada molt. És un cinema que quan el veu la gent jove al·lucinen que fa 40-50 anys es pogués fer una pel·lícula com aquesta. I això és important de preservar. I per això és tan important... Ara tenim un problema generacional i és que hi ha joves que els interessa molt el cinema, però n'hi ha que no els interessa gens. I veuen pel·lícules com Matrix com antigues. I això és perillós perquè el concepte de pel·lícula antiga o blanc i negre, no? A vegades, per exemple, Hitchcock, que és un director, que tu ho veus ara i et sembla molt més punky del que era en el seu moment. Llavors, per això és important que el cinema tingui transmissió generacional, perquè estàs perdent-te coses que expliquen molt bé no el món com era quan es van estrenar, sinó el món on hem acabat vivint. Per això el cinema de Kubrick tampoc envelleix, per això s'ha citat tant quan es parla de conflictes socials o de repressió i es parla de Naranja Mecànica. La gent quan veu Naranja Mecànica pensa, això és de l'any 60? Als finals dels 60? És increïble que sigui d'aquella època, no? Clar, és que parla de coses que el món ha acabat anant cap a aquesta direcció, no? Llavors, no, jo en el cine quinqué soc, m'ho has tret un tema aquí perquè soc molt fan, i a més crec que ara hi ha una onada, s'ha publicat un llibre fa poc sobre Eloi de Vallgràcia, que és increïble, i està molt bé que hi hagi aquesta onada reivindicativa, perquè és un cinema que diu molt de com era el nostre país i en certa manera ens parla de per què hem arribat on som, no? És a dir, que per això està molt bé que se'l reivindiqui.
0: D'alguna manera, les lleis de la frontera reivindica aquest cinema, no? I, bueno, aquí en aquest cas sí que va tenir doncs el vistiplau de la crítica també del públic, que va anar a veure-la a les sales, però ja tenia aquest precursor, evidentment, de l'Oi de l'Església i d'altres.
1: Bueno, el cas de les lleis de la frontera em toca de prop perquè es basa en una època que vaig viure de petit, a la ciutat meva, jo soc de Girona, i la novel·la de Javier Cercas està basada en les vivències d'un grup de quinquis del centre, bueno, el centre, ara és el centre, en aquell moment no era centre, que és el barri de Sant Fèlix, i em va impactar molt llegir el llibre i veure la pel·lícula, perquè per la pel·lícula Daniel Monzón va recrear una zona de Girona que no existeix com a tal, perquè la van reformar de la baix, i ara és un dels pisos més cars, només et diré això, però en aquell moment les àvies ens prohibien aquell barri, perquè era el barri xino, llavors hi havia com una frontera imaginària a la que un menor no podia passar, perquè si entraves allà igual no sorties, no? Vivies amb la por de no haver d'anar mai allà. Llavors, és un bon exemple. Les veies a la frontera, jo crec que si el públic la va valorar és perquè recull aquesta herència i també la reivindica. I és una pel·lícula que parla molt justament, si alguna cosa té el cinema kinky, que parla dels somnis trencats d'una generació, tot sense excepció, des de Deprisa, Deprisa, fins i tot Perros Callejeros, que és una pel·lícula molt més recreativa, però almenys està parlant d'una generació trencada, no? I crec que per això és important el que va fer Les Velles de la Frontera, perquè t'està parlant de, amb més sofisticació si vols, però et parla de que hi ha tota una generació que per culpa de la droga o de la misèria doncs no va aconseguir mai sortir del pou, no? I per això és important que el nostre cinema miri d'aquestes realitats, perquè són realitats molt vives.
0: Bé, doncs parlem d'ara de literatura, perquè no sé què va parlar. Podríem estar bé parlant de cinema, jo que sé quan, però parlem, bueno, i unint també doncs les teves dues activitats. Fins a quin punt l'ofici de crític de cinema et condiciona després quan el de novel·lista, la teva faceta de novel·lista?
1: Bé, no em condiciona. A veure, em condiciona perquè quan escric visualitzo molt, per això és inevitable, perquè és que jo em vaig educar abans cinematogràficament que literàriament, tot i que van anar paral·leles en algun moment, però de molt petit mirava cinema compulsivament, fins i tot pel·lícules que no em tocava veure per edat. Amb els llibres vaig començar un pèl més tard, però déu-n'hi-do, quan m'hi vaig ficar. Em condiciona simplement perquè és veritat, un dia un crític em va dir que escrivia pel·lícules, no? Literàriament parlant, però pel·lícules, no? I no m'ho vaig prendre com una cosa negativa, és a dir, és el meu estil. Jo crec que hi ha una generació d'autors que ens hem format molt com a cinèfils i que inevitablement tenim un transversament de com narrem, no? Narrem literàriament, però a vegada en un sentit molt visual. Crec que és un tema generacional. Molta gent m'ha preguntat també si ser crític de cinema em fa tema més la crítica que em puguin fer literàriament.
0: Sí.
1: Jo tinc la sort que al llarg de la meva trajectòria he rebut molt més bones crítiques que dolentes, però alguna dolenta he rebut. Llavors seria molt cínic per part meva enfadar-me tenint en compte que em dedico cada setmana des de fa 30 anys de la meva vida a criticar el que fan els altres. Normalment soc una persona constructiva i no soc destructiva. Fins i tot quan la pel·lícula no m'agrada dono arguments i sempre tinc clar que és l'espectador. Perquè això no. Els crítics a vegades cometem error de pensar-nos que la nostra opinió és categòrica, no? I no és veritat. És una opinió que el lector que et llegeixi o que et vegi a la tele o que t'escolti a la ràdio pot tenir en compte o no a l'hora d'escollir què mira o si ho ha vist, què ha entès d'allò que mira, llavors. Però el nostre exercici ha de ser d'humilitat, fonamentalment. Llavors, com a autor, quan he escrit guions, perquè he fet algun guió o he fet novel·la, seria, ja et dic, molt agosarat per part meva prendre malament que algú parli malament d'un llibre meu, al contrari, de fet ho trobo constructiu que passi, perquè em permet a vegades millorar, o una vegada en un club de lectura una dona em va dir la primera part del llibre m'ha agradat molt, la segona em sembla una autèntica castanya, no? Però una senyora gran que no tenia filtre, i la meva dona em va dir, has rigut tant quan t'ho ha dit? És que he rigut perquè m'ha agradat que m'ho digués, perquè els clubs de lectura tenen la virtut que la gent perd el filtre. Però clar, és molt difícil que se t'acosti algú pel carrer i et digui tu, això va per l'altre llibre, o sigui, quina caca, no? I jo agraeixo molt com a autor que la gent vulgui debatre això amb mi, perquè precisament jo em dedico com a crític de cinema a generar debat. Llavors, ja et dic, seria molt, molt insultant per part meva si m'enfadés quan algú fa amb alguna cosa que he fet jo, no? Per tant, no, és agraït. No em condiciona en un sentit, crec, negatiu. La doble cara aquesta.
0: Parlem de Rosita. Aconsegueix aquest premi al 58è. 58è. Moltes gràcies.
1: Vull que ho he dit moltes 58. Vegades, perquè si no...
0: El Premi Prudenci i Bertrana, doncs amb aquesta, amb la Rosita. Abans parlàvem de la Girona, que tu vas conèixer. En aquest cas, és també una Girona que tu vas conèixer, 80 del segle XX, però qui era Rosita i què és el que volies expressar amb la novel·la?
1: Rosita era la meva àvia, és un personatge real. Quan jo era molt petit, tenia 5 anys, vaig anar a viure amb ella, perquè la meva mare, que era molt jove, es va separar del meu pare, i qui em va criar va ser la meva àvia. Llavors, la meva àvia era la meva heroïna, no? Era com el pilar emocional, no? Però, clar, les àvies d'aquella època, i encara n'hi ha, però n'hi ha menys, però en aquella època, tenien una singularitat que moltes d'elles van deixar de ser individus, persones amb noms i cognoms, per ser l'àvia d'algú, o per ser la cuidadora d'algú, no? O el marit d'un senyor que les deixava a casa fent de mestresses de casa. La meva àvia era aquest perfil, una dona intel·ligentíssima, carismàtica, però que va aparcar tots els seus feminis per casar-se, tenir fills i cuidar la casa. Una casa que va ser mitjana tirant a baixa. Llavors, no ha estat fins a la maduresa que vaig entendre la dificultat de les seves renúncies, no? I del fet de que, clar, mai vaig saber què somiava ser. Alguna pista em va donar, i sabia que li agradava llegir, sabia que li agradava anar al cine, perquè anava amb mi a vegades. I això em va fer voler fer una reflexió a partir d'ella, més col·lectiva, sobre les dones silenciades de les nostres respectives vides. No? Tots tenim a la vida una persona gran, que sol ser una dona, a més, sí que pot haver-hi un home, però majoritàriament són dones, que renuncien a tot, passen a tenir un càrrec, fixa't, no tenen ni nom, són l'àvia, no? I que ens van cuidar a tota una generació de gent on va començar a haver-hi moltes separacions, perquè, clar, separar-se a partir dels 80 no era el mateix que fer-ho als 60. Llavors, van educar els fills dels seus fills i van ser allà fins al final, fins que van poder, i ens van donar una vida el més feliç possible, malgrat les adversitats. No? Llavors, vaig poder fer una novel·la que homenatgés a la Rosita, que era la meva àvia en concret, però que servís per il·lustrar totes les dones d'una època. No? No vol dir que totes les àvies fossin iguals, però sí que la majoria ho eren. I la prova és que quan vaig publicar el llibre, després de guanyar el premi, molta gent se m'ha acostat i m'ha dit: ostres, la meva es deia Ramona, o es deia Enriqueta, però jo tenia aquest perfil a casa. No? I volia que el lector fos conscient de fins a quin punt no, generacionalment no vam tenir prou eines per entendre que aquelles dones també patien, i també patien maltractaments, i també patien repressió, i no se les deixava ser el que volien. Jo tenia un avi molt malcarat que li fotia bronca si arribava 20 minuts tard a casa, perquè deia el sopar, però aniria més tard. No? Aquell moment, com a net, jo m'ho mirava des d'una perspectiva, sí, preocupada, però en cap cas indignada, no? Perquè em semblava que eren les regles del joc, però quan creixes et fas gran i tens uns valors propis, penses: ostres, jo això ara ho visc un altre cop, tal i com sóc ara, i aquell home li fot una hòstia, no? Perdó l'expressió,
0: Sí, sí.
1: Llavors, d'aquí va néixer el llibre una mica, no? De voler homenatjar una generació silenciada de dones, que en aquest cas és de Girona, però n'hi ha per tot arreu, ni deu bé Castelldefels, ni deu bé tots els pobles de Catalunya i ciutats, no? I va ser un viatge, perquè és un llibre molt autobiogràfic, però la veritat és que em va emocionar poder fer-li aquest homenatge a la Rosita just l'any que em feia 25 que s'havia mort. Llavors va ser impactant també que em donessin un reconeixement literari com aquest amb una data tan assenyalada.
0: Però aquest llibre ho has pogut fer ara, vull dir, quan has tingut distància suficient.
1: Sí, no hagués pogut fer abans.
0: No,
1: perquè m'hagués quedat més ressentit, més emocional, potser fins i tot més tendenciós. No? La distància et dona una cosa, que és, com que jo porto unes quantes novel·les escrites, la distància em va permetre... Clar, jo no volia que fos... Esta és mi vida, no? I te la cuento. No, perquè m'hagués semblat injust, fins i tot, perquè el lector mereix un respecte, és a dir, no em considero tan important com per explicar la història de la meva vida i que sigui exemplar. De fet, em vaig agafar la història de la Rosita com la d'un personatge de ficció. Vaig construir la meva àvia de zero, per entendre'ns. No em feia prou amb explicar el que jo recordo, sinó que havia de construir un personatge creïble que creés conflicte al lector, no? que el lector volgués saber més coses d'ella. No es tractava de buidar el meu cap, sinó d'agafar les meves tècniques literàries i intentar que fos un personatge creïble, malgrat fos la meva àvia. I aquest és l'exercici que va ser més apassionant de fer com a llibre, perquè d'alguna manera havia de treballar detalls d'ella. Clar, jo tinc uns records molt vius d'ella, però hi ha coses que no sabia d'ella, perquè era una dona molt callada, que no m'explicava gaires coses de la seva vida. Llavors, en certa manera, he hagut d'investigar el meu propi passat. No? Va sortir una crítica al País que ho va titllar arqueologia emocional. No? I em va agradar molt aquest concepte. És veritat, he hagut de resseguir el meu passat i treure conclusions de coses que ningú em va explicar. O no, només les vaig veure, però no les vaig saber interpretar. No? I per això ha estat un llibre, en aquest sentit, agraït de fer, perquè em sento que me conec més ara que no pas abans de publicar el llibre.
0: Vas haver de censurar algunes coses?
1: Sí.
0: Perquè la família...
1: Bé, el llibre també,
0: la teva mare, etcètera.
1: El llibre explica coses molt dures, no m'he tallat gaire, però sí que... com que volia marcar la història en una època molt concreta de la meva vida, doncs, concretament la història passa al llarg de 4 anys, 4-5 anys. Llavors sí que vaig voler, i sí que hi ha coses que les he com alterat perquè a mi capigués tot en aquesta franja de temps, però no, hi ha coses que no volia recrear-m'hi, més que no explicar-les, recrear-m'hi, perquè clar, tu quan has viscut situacions molt dures a la vida hi ha la temptació de lavar-les i com el drama més gran mai viscut. I volia que el llibre no forcés el lector a sentir-se d'una determinada manera. Llavors, al contrari, més que censurar-me, el que he fet ha sigut ser molt sincer, però intentar despullar el llavatge d'elements dramàtics, no? Mm. Les coses passen, no sé com dir-ho, no? Sí que té moments molt durs, el llibre, però també volia explicar d'una manera que fos pròxima, que no resultés, que no semblés que el lector no pensés aquest tio s'està victimitzant, no? Jo no em sento com una víctima, malgrat tot el que va passar a la meva família, sinó que, de fet, sempre ho explico, no? Que sense totes aquestes vivències probablement mai m'hagués convertit en escriptor. Llavors, d'alguna manera, a tot aquest dolor li dec alguna cosa. Per tant, volia que el llibre també fos el resultat d'això.
0: Jo crec que has dit abans una cosa molt interessant, com a totes aquestes dones, aquestes àvies o mares d'aquella època, van perdre la identitat. És que, és veritat, no la tenien. Simplement mai van pensar en elles com col·locar-se en el primer lloc. Sempre eren les que anaven darrere de tot.
1: Sí.
0: Que és una cosa que les unia, i ara pot ser impensable, no? Ara quan estem en aquestes tendències i en aquests termes psicologistes de que ens hem de conèixer nosaltres, ens hem de mimar,
1: sí,
0: ens hem de cuidar,
1: sí,
0: ens hem de perdonar, és que ja no tenien temps ni s'ho plantejaven una identitat.
1: No, mira, et poso un exemple molt gràfic. En el club de lectura que abans en parlàvem, d'aquí Castelldefels, tinc gent que és molt més gran de l'edat que tenia la meva àvia quan jo era petit, perquè la meva àvia era una àvia jove. La meva àvia no hagués pogut anar a un club de lectura com aquest. Tinc majoritàriament dones de més de 55-60, no? En aquest club, imaginem, no? No sé si és l'edat correcta, però seria... Els clubs de lectura és veritat que són bàsicament dones d'una determinada edat, jubilades, tal. La meva àvia no hagués pogut trobar ni el temps, ni hagués tingut la complicitat del seu home perquè li deixessin fer una cosa així. I és una cosa que ella l'hagués gaudit seguríssim, perquè li encantava llegir, li agradava socialitzar... Però fixa't, no, mai la vaig veure fer res de tot això. Sí, alguna vegada amb alguna amiga anava a fer un vol per l'exposició de flors, això que ara es diu Temps de Flors, en aquell moment era una exposició que feien en una antiga parròquia, no? Sí, però fixa't, què sortia potser sola? 3-4 cops l'any? Amb alguna amiga o amb algun conegut al barri? O... Llavors, clar, quan veig ara que culturalment doncs, les dones d'una determinada generació tenen molta més activitat, no? I s'ha trencat aquella dinàmica que segur que no passa en tots els casos, eh? Perquè la dinàmica de he de ser a casa a les 9 perquè el meu home ha de menjar, no? Doncs això és que no pot ser. És a dir, ho vam normalitzar, però en realitat no podia ser. És a dir, perquè era una forma moderna d'esclavitud, en el fons. Mm-hmm. Des del moment que aquella dona havia de donar explicacions arribava 20 minuts tard. On has estat? O sigui, ara quan passa es parla de toxicitat. Mm-hmm. Però jo la paraula toxicitat mai la vaig veure atribuïda a una relació als anys 80. I era tòxic, no? Llavors, és com la paraula bullying, que també surt al llibre, no? Tu, quan als 80 t'assetjaven a l'escola, ningú deia la paraula bullying. A vegades era, la reacció més comuna era, bueno, són nens. No? Fixeu, jo crec que sí que socialment hem aconseguit, hi ha qui critica les etiquetes, però crec que socialment hem aconseguit posar nom a les coses. I això sembla que no, però és un avenç. Sempre és un avenç. No? I en el cas del paper de les dones a la societat, que la gent gran als 80 fos concebuda com un servei domèstic, no deixa de ser una cosa que tots col·lectivament hauríem de reflexionar, no? Perquè és el que deies tu al principi, no estem parlant

0: I m'ho estic passant bé perquè tenia moltes ganes de fer una novel·la en la mateixa línia de to que té Rosita, però sortint una mica de Girona, sortint més de la meva pròpia vivència, no? I m'ha agradat poder fer una novel·la que tingui elements més dramàtics, perquè jo fins ara havia escrit molts thrillers, havia escrit dramàtics, molts d'ells, però sí que no m'havia atrevit amb un registre més costumista, més del dia a dia. I aquesta nova serà en aquesta línia de Rosita, però confesso que tinc un gran conflicte perquè m'havia planificat uns capítols i se m'ha disparat i m'adono que com no vigili em quedarà una novel·la de 1000 pàgines. Ui. No, veritat, vaig escriure i penso, però això és molt llarg, no? I ara avui m'he sentat i he redefinit tota l'estructura que pensava. No puc fotre aquesta torra a la gent, no? És que no el compraran. Però vaja, que sí, la idea és que surti a finals de l'any que ve, o sigui que ja... Ja us avisaré quan surti.
1: Sí, sisplau, tornem a parlar de cinema i de llibres, per suposat. I tant. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto. Benvingut de nou a Castelldefels i que sigui un èxit tot allò que escrivis d'aquí endavant.
0: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: En el context d'aquestes 36ª jornades de pau i solidaritat, s'ha organitzat també una exposició que es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca sobre entitats que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, d'aquesta exposició, amb nosaltres Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels. Què tal, Carme? Bon dia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com estem? Escolta'm, coincidim amb aquestes jornades. S'ha programat una exposició, com dèiem, que reflexa el treball de les entitats solidàries que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. En què consisteix aquesta exposició?
1: Doncs es tracta d'una exposició, com ja ben has dit, on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
0: És a dir, que aquestes fotografies es mostren en els projectes que a hores d'ara estem realitzant aquestes entitats, per exemple?
1: Sí, doncs mira, tenim, per exemple, entitats com Etíops Mans per Etiòpia, Malària 40, Malaica Associació, Grup de Dones Xarrua, Associació Castelldefels Sàhara, Rotary Club Castelldefels, d'Alfons Català, també Advance for Africa o Mans Unides. Aquestes serien algunes de les entitats que bueno, han representat allà mitjançant l'exposició i la fotografia d'aquests moments que t'estava explicant.
0: Totes ja tenen projectes solidaris en diversos punts del món i gairebé totes elles, les que has esmentat justament, Carme, fa molt de temps que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Explica'ns una mica com funciona aquest Consell.
1: Doncs mira, precisament l'any passat es va celebrar, van celebrar les 36ª jornades de les jornades de Pau i Solidaritat i precisament es va fer una recopilació d'aquests moments per celebrar tots aquells anys que realment són molts, estic gairebé parlant de 30 anys, que les entitats van participant d'aquí de Castelldefels en aquest Consell. Aquest Consell Municipal es celebra gairebé un cop al mes i aquí és on es poden decidir, per exemple, els projectes als quals es volen dedicar més esforços i, per exemple, hi ha una activitat com ara, per exemple, en aquestes jornades, doncs, o per exemple, hi ha l'ocasió de poder celebrar algun moment concret, doncs, entre totes, la idea és fer pinya, col·laborar i poder-se ajudar i retroalimentar unes amb les altres, doncs, precisament per això, no? Per poder fer difusió dels seus projectes i poder compartir, no? tot els objectius i perquè no només estan aquí a Castelldefels, sinó que, com ja podràs haver escoltat, es tracten d'entitats que van més enllà de Castelldefels, inclús van més enllà de les fronteres, no? de Catalunya i del nostre país. Llavors es tracta de, sobretot, sensibilitzar, donar informació i motivar, doncs, perquè aquelles persones que tinguin una sensibilitat especial i que vulguin col·laborar d'alguna manera, doncs es puguin apropar a elles i puguin tenir aquesta porta d'accés per poder desenvolupar o poder ajudar de qualsevol manera.
0: Si totes les entitats culturals, esportives, socials doncs necessiten un provisionament de fons per poder fer coses, les solidàries, evidentment, també ja recaben fons entre activitats a la ciutat on participen la ciutadania i aporta el seu gra de sorra, o també subvencions del Fons Català de Cooperació de diversos indrets, no? Diversos organismes.
1: Sí, a veure, cadascuna funciona de diferent manera. N'hi ha que són molt petitones. Per exemple, tenim el grup de dones d'aquí de Castelldefels, que lògicament és un grup local, és un grup que, bueno, que sempre ha estat molt reivindicatiu i molt col·laboratiu. I després tenim d'altres, com per exemple doncs, Mans Unides. Lògicament el funcionament és molt diferent i les connexions que hi ha entre unes i altres doncs, bueno, són de molt diferent índol. No?
0: Clar, Mans Unides forma part d'aquesta entitat a nivell mundial. Mans Unides, aquesta seria la secció a Castelldefels, però després hi ha entitats pròpiament d'aquí, de Castelldefels.
1: Exactament. Però el més important de tot, i això és una opinió meva, no? És el fet de que, bueno, el fet que parlàvem, no?, del Consell Municipal de Pau, doncs que puguem tenir aquest espai de compartir, de reflexionar i de conèixer el que uns i altres fem, no? O fan. Llavors, penso que bueno, són espais que s'han creat precisament per elles, no? Després, les connexions, lògicament, que és el que et dic, cadascuna té les seves pròpies.
0: L'important és que aquests projectes, any rere any, doncs, continuen fent-se una realitat. Hi ha projectes que són molt puntuals i altres que poden durar un temps.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Vull dir que depèn, com dic, depèn de quin tipus d'entitat estem parlant i sobretot també de la quantitat de gent. Per exemple, doncs, n'hi ha d'altres entitats que tenen doncs, potser més gent jove, pel que sigui, no? que tenen més pels objectius o de la pròpia dinamització interna de l'entitat. Per exemple, Casando, no? Que és una entitat que realment doncs, es veu, no? que es mou també molta gent jove que comença i que està implicada. No? Bueno, el fet de ser aquí, com parlàvem, no? Ser de Castelldefels i el fet de poder tenir aquests moments de compartir, penso que és el que fa, no? Com l'entitat que sigui pròpia i sobretot que lluiten, no? Pels seus objectius, que em sembla que és el que s'ha d'al·legar més.
0: Fins a quan podrem veure aquesta exposició a la Sala Margarida Xirgoda a la Biblioteca Carme?
1: Doncs l'exposició està a la biblioteca, com bé has dit, i es va inaugurar precisament amb la iniciació de les jornades, de les 37è jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, i estaran doncs, fins al dia 18. Que és l'últim dia que tindrem a les jornades. Recordar que n'hi ha diferents actes per totes les edats, per famílies, per nens, per persones que tinguin algun especial interès per alguns dels temes que van més enllà, no? de les nostres vides quotidianes. Tenim el dia 9 un taller de violències quotidianes que l'organitza De Mons sense guerres i sense violències. El diumenge, dia 11, tenim un acte per nosaltres central que és la festa del Festival dels Estels per la Pau, en el qual durant tot el curs des de les escoles han anat treballant en la confecció d'un estel per la Pau i en aquell diumenge, dia 11, i en cas de pluja es passarà el dia 25, perquè estem ara en uns dies així, sí. Cal dir-ho. Doncs és un dia de festiu, de compartir també, de celebrar. Hi haurà molts actes, hi haurà també dinamitzacions, jocs, tallers per tots els nanos, nenes i famílies. I després tenim el dijous 15 d'octubre a la tarda, tenim a les 7 de la tarda una pel·lícula, tenim cinema, ficció, 2024, ficció, es titula, que és de Nigèria, i bueno, i l'hora del conte, el dia divendres 16 d'octubre. I ja finalitzarem amb el Festival de Poesia, Música i Dansa, el dia 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, aquí també a la biblioteca, i finalitzarem amb un espectacle de titelles al Teatre Plaça, a les 6 de la tarda, Jingo, l'arbre de la pau, i aquí estan convidats, totes les activitats són gratuïtes i estan molt ben escollides per tal de poder gaudir i bueno, passar una estona agradable en família i amb amics i amigues.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, per recordar-nos les activitats que resten d'aquestes 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació que des de l'àrea municipal s'organitzen aquests dies al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Nontocozo Sedibe Sabí, que es activista, mediadora y líder comunitaria, al tabal de la cual se centran las prácticas antirracistas y contrarias a la opresión. Nontocozo es fundadora y directora de la asociación Ubuntu Co-Create, oriunda de Sud-àfrica, concretament dels Nelspruit, Mpumalanga, un township de Johannesburg i criada pels seus avis. Nontocozo va comprendre des de nen el significat de les paraules comunitat i racisme, que a casa seva no paraven d'entrar i sortir persones de la comunitat i al carrer els veïns bé eren com a familiars, els quals acudir quan feia falta ajuda, mentre que el país renava l'apartheid imposat per la minoria blanca que va dominar el país fins a les eleccions lliures de 1994. Doncs Nontocozo Sedibe Sabí és una de les dues activistes pels drets humans que visita aquests dies Castelldefels en aquesta gira de ciutats defensores dels drets humans i en el context de les jornades de pau i solidaritat, de les 37a jornades de pau i solidaritat que s'organitzen des de l'àrea municipal del mateix nom a Castelldefels. Saludem a Nontocozo Sedibe Sabí i a Laia Sant Martí, que ens farà de traductora. Què tal? Molt bon dia.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
2: Hi, it's good afternoon, actually. I'm sorry. Thank you for having me here.
0: Nontocozo és directora de l'associació Ubuntu, que aposta per combinar la seva indígena amb mètodes occidentals. Quines són les principals àrees de treball?
2: Thank you for having me. So, I dedicate myself in holding space for people, especially here in Europe, for holding space for people who have migrated, the grief and the pain, and creating space where we can create strategies for hope and healing together. And spaces where we can find ways to support each other and to be in solidarity with each other. I also work with white body people, where I support them in the process of working on their internalized white supremacy and white privilege. So in this way, it's a space where not to create shame about racism, but to create a space where they feel warm and welcome and safe enough to know that we can together work on these oppressions, that it's not just about us, black and brown people, to work on racism, but it's also a responsibility for the white body people to work on racism. And I'm also involved also in sustainability and regenerative work, which is work on building communities and finding sustainable ways to live together that connect to indigenous ways, but also we can dream the future together, futuristic ways.
1: Bé, doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques. Finalment, em centro en un treball de sostenibilitat i un treball restauratiu per construir una nova manera d'entendre el món en comunitat, com deies tu bé, doncs, combinant els coneixements indígenes amb els coneixements occidentals, on podem construir conjuntament aquest món en el qual somiem juntes.
0: Vostè, Nontokozo, va néixer durant l'època de l'apartheid. Quins records guarda d'aquells dies on, evidentment, la situació era molt convulsa?
2: I grew up during apartheid, so actually apartheid ended when I was 14 years old, so I lived 14 years of my life during apartheid, and I have two memories. The one memory I have of apartheid is police, tear gas, violence, the genocide of my people, the culture, the spirituality, the everyday intense living of young people disappearing. We were basically, any young black person was seen as a terrorist. Basically, that's what we were. And we, in the 80s, we were in the state of emergency in South Africa. So I grew up in this vibration of constant activism. And all members of my family were involved in this.
1: 70s?
2: In the 80s. 80s? Yes, we had the state of emergency. Yeah. And I have memories of just waking up at night. I would wake up because I was a child and there would be soldiers with guns in the house already, looking for my uncles, looking for my aunt. And I remember thinking the best thing to be in the world is to be white, because white people had everything. They had the big houses. When we were passing, if we would pass there with my grandmother, because most of the grandmothers, we lived with our grandmothers, they were working and cleaning white people's houses. So it was, we live in the same world, but in different worlds at the same time. I also have something else to say, but maybe I let you say this.
1: Sí que recordo, sí, vaig néixer en època, en temps de l'apartheid, i vaig créixer fins als 14 anys. Vaig estar vivint en època de l'apartheid, per tant són 14 anys de la meva vida. Tinc alguns records més concrets d'aquella època. La policia pel carrer perseguint-nos, llançant-nos gas lacrimogen, utilitzant violència contra nosaltres, genocidi contra la meva gent. Recordo, per altra banda, una cultura, una espiritualitat. Però tornant a aquesta violència, doncs, recordo joves negres que desapareixien cada dia. Marxaven de manera misteriosa, desapareixien. Cada un d'ells, cada una d'elles, eren vistos a ulls dels qui ostentaven el poder durant l'apartheid com un terrorista o potencial terrorista. En els anys 80 es va declarar l'estat d'emergència a Sud-àfrica i cada membre de la meva família en va formar part d'aquesta emergència. Tinc records de despertar-me a mitjanit i veure soldats a casa meva armats amb metralletes buscant els meus oncles, a les meves tietes. I pensar, el millor en aquest món és ser blanc, ser blanca, perquè a més jo veia que eren dos mons diferents, els dels negres i els dels blancs. Les meves àvies treballaven en cases de blancs com a dones de la neteja.
0: Malgrat néixer en una comunitat marcada per la pobresa socioeconòmica, gràcies a l'esforç laboral de la seva mare, Nontokozo no va tenir les dificultats d'altres persones negres i va poder educar-se en una escola privada, integrant de l'anomenada Generació Mandela o Arc de Sant Martí, la primera que després de l'apartheid es va educar sense la segregació racial, recorda que molts companys blancs d'escola vivien espantats, pot ser que fins i tot enfadats, davant la nova realitat de Sud-àfrica.
2: Yes, I just want to also say that with that first question you ask, that we didn't, even though we were going through all this trauma, we also managed to still keep joy and find space for celebration and joy, which is and resistance, and this is what I love about my community, and this came from Ubuntu. Ubuntu helped us and supported us to resist. We had a lot of white people who were very scared and angry about the new state, about they were afraid that black people were going to revenge. And some of them also, they just didn't want to be ruled by a black government. So there was a lot of fear. However, I think we somehow managed to find ways to come together because of the spirit of Ubuntu. However, at the same time, till today, we still don't have access to resources. Many people from black communities still live in very poor conditions. And the wealth is still in the hands of a few. And a certain class of black people who have reason to start to behave like white people have access to these resources.
1: Abans de contestar aquesta pregunta, m'agradaria remuntar-me a la teva pregunta anterior perquè m'agradaria afegir una cosa important. A pesar del trauma que he explicat, tots aquests records traumàtics, voldria dir que la meva comunitat va aconseguir mantenir aquesta alegria de viure, va aconseguir preservar aquest espai de celebració, de joia i de resistència. I això és el que jo estimo de la meva comunitat, aquest Ubuntu, no? Que va ser el que ens va permetre resistir, sobreviure i d'aquesta manera. I ara sí, doncs, sí, la teva última pregunta, doncs sí que moltes persones blanques en aquesta època del canvi de govern estaven amb por que les persones negres busquessin revenja. I alguns no estaven d'acord amb la situació perquè no volien senzillament ser governats per un govern negre. Però crec que vam poder superar aquesta por i vam aconseguir posar-nos d'acord, doncs, gràcies a aquest Ubuntu que comentava abans. Tot i això, la comunitat negra actualment no té accés a recursos de la mateixa manera que la comunitat blanca, és a dir, que viuen en un context de molta més pobresa per aquest accés insuficient als recursos. I el nostre món, doncs, està en les mans d'uns pocs que són una certa classe o un cert tipus de persones blanques que, a més, han adoptat un comportament molt concret.
0: És a dir, que continuen encara les desigualtats.
2: Extremely, it's embarrassing. And it's not only embarrassing, but it's hurtful. We have people who still live in really bad poverty, and 90% of these people are black people. People who don't have even access to basic toilet, like having houses that don't have proper, toilet systems, shanty towns. I don't know what you call shanty towns here. Or I've never seen anything that describes shanty towns in Europe. But we still have, the gap is growing bigger and bigger, actually. We also now have the same issue that you have here in Catalonia or Barcelona, where a lot of Europeans, they go to South Africa to buy flats, to buy houses in Cape Town, which makes it very difficult for local people to live there. So we have a housing crisis also that is happening there, so much that they want to build a wall to separate the shanty towns where black people live and the rich people. And there's also a movement now that wants to separate Cape Town and make it its own independent country. So to make sure they don't get to have poor black people in the space.
1: Sí, les desigualtats continuen presents d'una manera molt exagerada i que fa vergonya, fa vergonya pensar-hi. I a més s'està agreujant aquesta situació cada vegada més. Hi ha una pobresa extrema en la qual viuen una gran part de la població, 90% població negra. No tenen accés a serveis bàsics. Per exemple, algunes cases no tenen lavabos amb les condicions higièniques correctes, els lavabos mínims. I tenim tot uns barris de barraques fetes d'estany, que li diuen shantytowns allà, i que bueno, es van extenent cada cop més fins al punt doncs, que es vol construir un mur per separar-les de Ciutat del Cap, de tota l'altra zona de residències més riques. I tenim un problema que és comparable al que us passa aquí i a Barcelona, on gent de fora venen a comprar habitatge, cases aquí, de manera que l'habitatge es fa inaccessible per la gent d'aquí. Doncs, la gent local d'allà, de Cape Town, de Ciutat del Cap, li passa el mateix. I aquesta gent rica que arriba doncs, vol cada vegada separar-se més d'aquestes persones que pateixen una pobresa que va augmentant, i fins i tot s'estan plantejant, hi ha un moviment ara, una corrent que està impulsant una independència, una Ciutat del Cap independent per deixar fora tota aquesta comunitat negra més pobra.
0: Mm. El poble sud-africà lluita per preservar tradicions com la filosofia Ubuntu, a la que abans es referia vostè, però el món canvia ràpidament i amb internet els continguts i les cultures es tornen globals. Com estan les xarxes socials al seu parer canviant, modelant o fins i tot destruint les tradicions?
2: Yeah, I think technology in general has its positive sides, and it also has its negative side. And I think it's not just technology now, but colonization was the beginning of trying to destroy these traditions of Ubuntu. Because when people are together, then they are able to fight and overthrow any oppressions of government. So unfortunately, because there's this deep idea that we look to the West, that the West has a better life in terms of capitalist way of thinking, and most young people, this is, I guess, the dream. Everybody dreams to have money, to own a house, and to do all these things. You have to somehow live in the capitalist world and follow the ways of the capitalist world. And unfortunately, because of these, then we are somehow distancing ourselves from the traditional ways of Ubuntu, the community ways of living, because we're going more into the individualistic ways, more into self-realization that being independent is a good thing. Owning material things is seen as a good thing, rather than having a community that is sharing, having a community that everybody has something, that everybody has a fair share and solidarity. That is now seen as almost as a burden. Uh-huh. You know, taking care of your family now is seen as a burden.
1: Yeah. Bé, doncs, la tecnologia en general, no només les xarxes socials, té la seva part positiva, però sí que té també la seva part negativa. I no només la tecnologia, des del principi de la colonització al nostre país, ja la colonització va portar aquest principi d'intent de destruir aquest Ubuntu nostre, no? Perquè quan les persones estan unides, quan la gent està unida, poden derrocar qualsevol opressió, qualsevol govern autoritari o opressiu. I aquestes xarxes socials sí que mostren als joves un model de vida capitalista, majoritàriament, on mostren aquests somnis materials o materialistes als quals aspiren doncs, de tenir propietats, de posseir béns materials. I, per desgràcia, doncs, aquest missatge sí que els allunya o ens allunya de una visió més comunitària o una forma de vida més comunitària, perquè els missatges de les xarxes socials, doncs, que ens arriben, tiren més cap a l'individualisme, van més cap a la independència personal de l'individu, més cap a l'autorealització personal, i posen molt èmfasi en la propietat privada, les possessions materials, més que no pas en una propietat compartida o un compartir en comunitat. Això de compartir en comunitat es veu més aviat com una llosa, perquè, per exemple, la idea d'haver de tenir cura dels familiars, doncs avui en dia es veu com una càrrega.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nonto Cozo, Sedibe Savic, per les seves paraules de benvinguda a Castelldefels. Vostè viu a Barcelona ara des de fa un temps. I agraïm també a la Laia Sant Martí, que ens està traduint les paraules de la Nonto Cozo, que és una de les segones activistes de pertanyents a aquesta iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que visiten Castelldefels aquests dies per explicar les seves experiències, les seves vivències, sobretot alumnat de la ciutat, en aquest context, a les jornades de pau, solidaritat i cooperació que s'organitzen des de l'àrea del mateix nom a l'Ajuntament de Castelldefels. Moltíssimes gràcies, benvingudes a Castelldefels, molt bon dia.
2: Thank you very much for having me. Enjoy your day also.
0: Thank you very much.
1: Moltes gràcies, un bon dia també per vosaltres.
0: Moltes gràcies, Laia.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Recordem doncs, aquest període d'alertes de pluies intenses que han hagut sobre Castelldefels, una mica les actuacions que la policia local heu dut a terme. Bé, de fet, encara estem en alerta menor, però aquests dies, segons els serveis meteorològics, és probable que torni a plujar.
1: Doncs sí, ja,
0: ploure, perdó.
1: Ja torna a ser un tema recurrent, no? Perquè cada dia estem no sortint de l'alerta i entrem en l'altra, no? Vull dir, és un tema que ja fa un temps que estem... Que ja ho veiem venir també, perquè aquesta escalada d'aquest estiu i la temperatura del mar, doncs, d'alguna forma se presta que quan entra aire fred passi això. Bueno, en definitiva, estem tenint una successió d'alertes. Nosaltres voldria destacar que des de Castelldefels fins ara mateix estem sortint prou ben parats, toquem fusta per continuar amb aquesta situació. Pensem que veïns com Hospitalet, de Barcelona i ja de cara al Maresme, de cara al Vallès, ho estan passant molt malament. Nosaltres, per sort, toquem fusta i esperem que sigui així. Les alertes doncs, les encarem en comitès d'emergència, activant tots els recursos disponibles del Parc d'Ajuntament, en el qual estem representats totes les institucions que podem treballar aquí. Estaria parlant de Medi Ambient, estaríem parlant de la Brigada, estaríem parlant de SAC, la policia per descomptat, i intentar coordinar de la millor forma possible doncs, qualsevol actuació en situació de tensió o de risc. Insisteixo, se'ns ha negat algun pont, ho hem actuat, ho hem previst, ho hem fet els talls necessaris, de tal forma que el que crec que és un motiu d'estar orgullós és que ara mateix a Castelldefels, amb aquest episodi d'alertes i de pluges, no hem tingut cap incident greu, ni tan sesquera se'ns ha quedat cap vehicle a cap pont, i bueno, doncs estem d'alguna forma orgullosos, tot i que també som conscients de que no hem patit com les precipitacions tan intenses com d'altres municipis.
0: Explicàvem aquests dies en els programes especials que ha realitzat Ràdio Castelldefels al voltant d'aquest episodi de pluges que ha estat fonamental que les persones, la ciutadania, fes cas de les recomanacions oficials, no sortís al carrer i no es desplacés més enllà del que fos necessari.
1: Sí, jo voldria destacar una vegada més la bona col·laboració ciutadana perquè en aquest cas doncs, sí que s'ha de prendre molt en sèrio, tot i tractar-se d'un dissabte i un diumenge, que són dies on la gent també té mobilitat d'oci. En aquest sentit, doncs, la mobilitat se va restringir moltíssim. Nosaltres vam estar treballant sobre el carrer i vam notar, per sort, aquesta restricció de trànsit i se van atendre perfectament totes les alertes que vam dir i totes les indicacions des de la policia i des de l'Ajuntament que permanentment vam anar a donar. I això al final ha esdevingut en que no hem tingut cap situació greu, no hem tingut salvat algun arbre que ha caigut, que això és imprevisible, però no hem tingut cap vehicle que se'ns ha quedat clavat dintre del pont. Van actuar perfectament les barreres de tancament quan van ser requerides i insisteixo en que estem ara per ara orgullosos de com ha sortit això, tot i que estem a l'espera perquè l'episodi pel que estem veient ara mateix a la tele doncs, encara no ha finalitzat i se pot tornar a revivir en qualsevol moment.
0: És fonamental també que la ciutadania faci cas dels alerts que rebem als mòbils i de les recomanacions oficials.
1: Sí, jo en aquest sentit voldria destacar que de vegades podem sentir certa, ara va dir hartazgo, no? En castellà per part de persones que diuen otra vez, bueno, però és que al final hem de ser conscients de que és molt, molt difícil preveure on caurà un xàfic molt intens. Vull dir, tenim ja se'ns informa, les alertes salten, hi ha tecnologia molt bona, però ara per ara és quasi impossible saber si caurà aquí o caurà a Hospitalet. Pensem que aquí a Castelldefels doncs, va caure una quantitat més o menys que era assumible, però a Hospitalet ja no va ser així. I si parlem de Granollers, ja no té de res, i el Maresme. Hauria pogut passar aquí? És que pot passar demà aquí. Aleshores, tot i que la ciutadania li arriben aquestes alertes, pues, al final no ha passat nada, no ha passat res, però pot passar en qualsevol moment. I de vegades no passa res perquè fem cas a aquests avisos. No passa res perquè, com hem fet cas i hem disminuït el moviment i els desplaçaments, doncs al final no ha passat res. Potser si no estiguessin aquestes alertes sí que passaria. I vull insistir en que és molt important continuar prestant atenció a aquestes alertes, no minimitzar-les, no desnatar-les, són importants. I quan saltin hem de ser conscients que tot i que no passi millor que millor, però pot passar.
0: Doncs canviem de tema perquè tu vas ser, juntament amb altres representants de l'Ajuntament de Castelldefels, a Isla Cristina, a Huelva, participant en una ponència sobre platges, una ponència en un congrés internacional. Què és el que veu explicar allà?
1: Doncs sí, mira, aquest any es van inventar des de la... la Bandera Blava, tot el que és l'organització de Bandera Blava, ens van invitar a Castelldefels per explicar el nostre model de seguretat dins del tercer congrés internacional de banderes blaves de, pues això, internacional, de tot el món. Aleshores ens van invitar, a, com a ponents, vam anar a Isla Cristina, a Huelva, i vàrem explicar el, davant de gent de pràcticament tota Espanya i gent de l'estranger el nostre model policial a la platja. Bueno, és un model, primer de tot, definir el que és la platja Castelldefels, perquè tothom coneix Castelldefels, però ningú sap ben bé en què es distinguim d'altres platges, no? Una platja metropolitana, 2,5 milions de visites. I jo vaig posar, per començar a definir la platja, crec que el més significatiu és que te pots trobar doncs, 40 persones de l'àrea metropolitana. Recordem que estem tenim 1,5 milió d'habitants al voltant nostre, en 15 quilòmetres, tenim una ciutat més densament poblada d'Europa com Hospitalet, i d'alguna forma són la primera platja, la platja més important, que pot ser un desahogo per tota aquesta densitat poblacional, i es poden trobar 40 persones o 30 o 20 de l'àrea metropolitana amb ganes de festa, amb altaveus, amb música, amb nevera i tal, i al costat, amb una guingueta o allà a un altre costat, pot estar gent tan rellevant com pot ser Leo Messi o el Gasol, o... Bueno, això és Castelldefels. I la definició era que ha de sortir contenta la nostra platja tant les persones visitants que tenim d'aquí, del voltant nostre, com visitants turistes, com els visitants més il·lustres que tenim a Castelldefels. Se tracta d'aconseguir uns nivells de qualitat, sobretot de seguretat, que creiem que ho aconseguim, perquè les dades que tenim ara mateix de delinqüencials són mínimes, o sigui, els furts han caigut tremendament, no tenim furts, perquè hi ha una cosa molt bàsica, això ho vaig explicar a la ponència, vull dir, tu pots anar a una platja molt maca, fantasiosa, paradisíaca, et passa molt bé, però si te roben el mòbil, tota ta vida te'n recordaràs que en aquella platja te van robar el mòbil. I això és el que intentem des de la policia, que no se'n vagi ningú del nostre municipi a la sensació de que hi ha inseguretat. Això juntament d'altres moltes coses que fem i treballem, però la més bàsica és la inseguretat. No podem permetre que ningú vingui a la nostra platja i sigui insegur. I creiem, les dades així ho demostren, que ho estem aconseguint. La ponència va ser més àmplia, evidentment, vam parlar de molts fets puntuals. Pensem que va tenir una bona acollida. Molta gent es va preguntar després per algunes coses que fem, a l'hora sobretot de la coordinació amb salvament, importantíssim, són els més dèbils, hem de parlar cada dia, la policia de platja cada dia que quan inicia el servei ha de parlar amb tots els socorristes de la platja, i hi ha d'haver un intercanvi de comunicació important. Amb Protecció Civil cal parlar també cada dia. També cal parlar amb tot el sistema hosteler que tenim, de les guinguetes. Hem de parlar amb ells, com estan, si han vist algo estrany, si falta alguna cosa. I tota aquesta comunicació permanent, aquestes reunions, aquest posar-nos cara uns als altres, és el que fa sorgir les sinergies suficients per tal de minimitzar doncs, tots els episodis que puguin haver delinqüencials al nostre municipi. I insisteixo, les dades així ho demostren.
0: Molt bé, doncs aquell dia també se celebrava a Sant Miquel, que és el patró de la policia, i amb aquest motiu, any rere any, doncs, té lloc un acte doncs, en el

0: evidentment, si nosaltres no ens arriba cap trucada, és molt difícil, perquè un cotxe patrulla es veu arribar des de molt lluny, i evidentment qui delinqueix o fa alguna cosa, alguna malifeta, quan veu el cotxe no ho farà. Nosaltres som efectius en tant en quant la nostra ciutadania col·labora amb nosaltres i confia en nosaltres, i d'aquesta forma aconseguim doncs, unes bones dades i un bon resultat. I això intentem premiar-ho també al nostre patró. El nostre patró és un dia de celebració de la policia, però no solo de la policia, de tota la ciutadania, perquè intentem d'alguna forma també doncs, fer copartícips a aquesta gent que ha col·laborat, a aquesta gent que ens ha ajudat. I ja no vull dir una trucada, sinó una gent que un dia, per exemple, doncs, en un incendi se va adentrar, va arribar abans i va aconseguir mitigar-ho fins que arribi els bombers, qui va fer una ajuda amb un nen perdut, no sé, mil coses que de vegades no, ja no estic parlant solo de delinqüencial, estic parlant de col·laboracions meritòries de civisme, d'implicació dels ciutadans, que són la majoria, per sort, i aquell dia intentem fer un reconeixement a alguns d'ells, no tots els que voldríem, però desgraciadament no tenim capacitat per fer un reconeixement a tots un per un, fer-li algun tipus de placa o algun tipus de menció, però sí que els més significatius, així com també intentem reconèixer doncs, el bon treball d'altres cossos que han col·laborat, que han fet actuacions meritòries, i en definitiva crec que és un dia de festa, ja no sols pels cossos policials, sinó per tothom, pel municipi, perquè s'apropi, perquè confia en la seva policia i perquè vegi que estem al servei d'ells.
1: Un dia que es queda petit i el recinte on es fa. Perquè, com deies, clar, no només estan agents de la policia local, sinó també d'altres coses policials, ciutadania, companys, companyes sí, de l'Ajuntament, sí, etcètera, no?
0: Sí, crec que ja és conscient de que caldrà segurament anar prenent nota i anar buscant algun lloc més ampli per tal de poder acollir tota aquella gent que ens agradaria vingués al nostre patró. Segurament ja hi ha qui està pensant en alguna fórmula per tal de que això sigui així.
1: Molt bé, doncs Lepi, que és l'inspector de la policia local, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions d'actualitat dins del vostre cos policial. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos els vostres micròfons per poder explicar aquestes actualitats.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu, una ocupació que ha crescut 364.471 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61% a un 57%. Tot i així, continua sempre predominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació, on ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això perquè és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.
0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. A la comarca del Barcelonès doncs, ha estat del 84%, però aquesta, clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny, eh?
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar en l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació, i a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places s'han ofert han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. La vida clandestina és la nova novel·la d'Empar Fernández, una novel·la negra sobre les vides invisibles que passen al nostre costat. L'autora barcelonina recupera l'inspector Mauricio Tedesco en una investigació que transcendeix el crim per endinsar-se en la immigració irregular, la malaltia mental, la precarietat i la fragilitat d'aquelles persones que viuen al marge de la societat. Empar Fernández és una de les veus més reconegudes de la novel·la negra espanyola i una autora molt consolidada tant per la crítica com pels seus lectors. Ha publicat novel·les centrades en història europea contemporània, obres de divulgació històrica, assajos i una extensa trajectòria dins del gènere negre, tant en solitari com junt amb Pablo Bonell. Entre els seus títols destaquen Maldita Verdad, guardonada amb els premis Tenerife Noir i Cubellas Noir i finalista del Premi Hamel, així com Será Nuestro Secreto, publicada por El Revés l'any 2022. Aquell mateix any va rebre el Memorial Antonio Lozano del Festival Granada Noir per el compromís social que travessa tota la seva obra. L'any 2024 va obtenir el Premi Hamel de la Setmana Negra de Gijón per Miedo en el Cuerpo, segon entrega protagonitzada per l'inspector Mauricio Tedesco, personatge a l'història del qual continua a la vida clandestina. Més de la seva obra per adults, també ha desenvolupat una destacada trajectòria a la literatura juvenil, sent finalista del Premi EDB de Literatura Juvenil 2025 amb La Caída. Què tal, Empar? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Aquesta, La vida clandestina, és la teva nova novel·la i retornes de nou al protagonisme de l'inspector Mauricio Tedesco, que és l'investigador d'aquest nou cas.
1: Sí, és la quarta entrega protagonitzada per Mauricio Tedesco. La veritat és que quan vaig començar amb Será Nuestro Secreto no tenia molt clar que després faria una sèrie i em vaig encarinyar amb el Mauricio i de moment estic escrivint la cinquena i crec que la veritat és que agrada força. I bueno, Mauricio Tedesco és un personatge una mica... Bueno, una mica estrany per ser un policia.
0: Per què és una mica estrany? Per a aquelles persones que no estan al cas d'aquesta nissaga.
1: Ah, sí. Doncs mira, explico. Estem acostumats als policies que estan molt sovint desesperats, al fil de l'abisme, que són addictes, que són corruptes o que són homes d'acció. I Mauricio Tedesco no és res de tot això. És una persona... absolutament normal, és una persona molt humana, molt empàtica. El que li passa és que va quedar vidu fa uns anys i viu en una mena de melancolia permanent, és un home de poques paraules, és un gran observador, però bé, una mica trenca amb els patrons que de vegades tenim tan presents dels policies durs, dels policies... poc compassius. Mauricio Tedesco és exactament per l'altra banda de la moneda, l'altra cara de la moneda.
0: Per això aquesta història, sens dubte, la que expliques paral·lela a la investigació policial, segur que el colpeja, no? Perquè una mica el que tu et permet aquesta novel·la és retratar la Barcelona contemporània amb protagonistes, amb uns personatges que viuen als marges.
1: Sí, que viuen als marges. Personatges que busquen la invisibilitat. Sempre he pensat que buscar la invisibilitat ha de ser una cosa espantosa, duríssima. Personatges que ho fan per raons diferents. Una d'elles per salut mental, l'altra perquè és un immigrant que no té papers, que no té futur, que gairebé no té res, que només pensa sobreviure el dia a dia... És a dir, personatges invisibles que, com bé dius, viuen al marge, que són clandestins i que tots ells viuen aquesta vida amb poques possibilitats de deixar de ser clandestins.
0: I precisament és una situació aquesta invisible que aquestes persones no volen però que estan obligades a tenir.
1: Sí, evidentment, no són voluntàriament clandestins, els obliguen diferents condicionaments. En el cas de l'immigrant, doncs, el fet d'haver-se de guanyar la vida sense tenir un contracte, d'haver-se de sotmetre a pràctiques tan abusives com les subhastes a la baixa, que a la novel·la es veu perfectament com funcionen. És a dir, d'agafar-se al ferro roent per tal de sobreviure. Són situacions una mica límits, totes dues.
0: Com ha estat el procés teu de documentació per fer aquesta novel·la?
1: Bé, jo sóc psicòloga de formació i pel que fa al perfil de la malalta que té un problema de salut mental, la documentació ha estat molt fàcil perquè conec el trastorn. I per l'altra, per fer el perfil de l'Idrissa, el nom d'Idrissa està triat en homenatge a Idrissa Diallo, que és un xicot que va morir en un CIE i que, a més, després se li va fer un espai a Barcelona, etc. Bé, per fer el perfil de l'Idrissa, sobretot és l'observació. L'observació dels nois que passen pel carrer remenant els contenidors, buscant-se la vida com poden. I després, fent preguntes a amics que coneixen el tema de més a prop.
0: El cas és que sent una novel·la dura per explicar la realitat de totes aquestes persones, de tots aquests personatges, tu el que reivindiques és, a més, la solidaritat i l'amor com a formes de supervivència.
1: Sí, la solidaritat, una paraula tan lletja com tolerància, la tolerància, pensar que tothom té dret a viure i a buscar-se la vida, que l'amor de vegades, la mort, l'estimació, de vegades té cares que no sabríem reconèixer. I també reivindico que fins i tot la figura d'un policia que en principi pot sonar dura, pot ser aquesta persona compassiva que miri la realitat des d'aquest punt de vista. Penso que la novel·la és una novel·la que ens acosta una mica a aquestes situacions tan difícils i que ens permet entendre-les una mica millor. De vegades, totes les realitats que no són les nostres semblen difícils, semblen estranyes, se'ns fan fins i tot una mica alarmants. Llavors, crec que la novel·la ens acosta a aquestes realitats.
0: Com deia la teva presentació fa uns minuts, tu has escrit novel·les tan en solitari com és aquesta, com altres, i una Pablo Bonell. Continua la col·laboració entre vosaltres?
1: No, ara fa anys que no. Ell va tenir molta més feina de la que tots dos podien fer i la col·laboració va acabar, però no per cap mal rotllo, ni ans al contrari, ens veiem molt sovint, però bé, jo continuo escrivint i ell es dedica a altres coses. No, va acabar, de moment no tenim pensat reprendre-la.
0: Aquests dies estàs presentant la teva novel·la, que suposo ja es pot trobar a les llibreries, en part?
1: Sí, es troba des del 21 de setembre, es troba a les llibreries. Sí, si no també es pot comprar online, als diferents portals que les venen, però sí, ja es troba a les llibreries.
0: Doncs felicitats per aquesta nova entrega de les aventures del Mauricio Tedesco en aquesta de Barcelona, oblidada, que no es veu invisible, però que existeix també, tal com relaten els seus personatges, La vida clandestina, i que diu el mateix títol. Ampar, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta novel·la com les altres.
1: Moltíssimes gràcies per donar-me visibilitat.
0: En aquest cas, Moltíssimes gràcies,
1: sí, evidentment. Sí, en aquest cas.
0: La paradoxa.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. Una de les activitats programades dins de les Jornades de Pau i Solidaritat que es celebren enguany a Castelldefels és, com és habitual, la visita d'activistes que formen part de les ciutats defensores dels drets humans. En aquesta ocasió, dues d'aquestes activistes estan a Castelldefels per parlar de la seva experiència a les persones que volen escoltar cadascuna de les reivindicacions o, com dèiem, la seva experiència com a activistes en defensa dels drets humans. Avui parlem amb la Hanna Lema, ella és investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. És directora de This Power House, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona etiòpia. Oriunda d'Addis Abeba, la capital del país més extens de la banya d'Àfrica, a diferència de la majoria de les dones etíops, Hanna Lema va comptar amb el suport educatiu decidit de la seva família, que va deixar de banda els rols de gènere estipulats a la societat i la va animar a estudiar i forjar-se un camí propi. Va ser durant la propagació del Covid-19 quan Hanna Lema va fer un pas més en el seu activisme. En aquella època de tancament, un grup de dones va començar a preocupar-se pels efectes de la pandèmia a les dones, la gran majoria sense accés a les eines digitals ni possibilitats de formació. Per amplificar la seva veu i els temes que els preocupaven, l'any 2020 Hanna Lema va fundar This Power House, que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. Doncs molt benvingudes, Hanna Lema, als estudis de Ràdio Castelldefels, i Lia Giral, que és la companya que ens fa de traductora d'aquesta activista, com diem, que ha arribat a Castelldefels, convidada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i que participa en les Jornades de Pau i Solidaritat organitzades per l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs en primer lloc, Hanna, li volíem preguntar, és comú que famílies com la seva doncs, ajudin en el seu camí feminista a dones com a vostè?
1: It's common maybe in the capital of Ethiopia that more people send their kids to school, encourage them to join the workforce. But even there, it's not the most major experience because girls and women usually are raised so they can get married, so they can start a family, and for reproductive labor, then joining the workforce and being successful in their own rights.
2: Bien. És potser més comú a la capital. Sí que és veritat que a la capital hi ha més famílies que s'esforcen perquè els seus fills i filles vagin a l'escola i perquè puguin trobar una feina d'acord amb allò que han estudiat. Però sí que és veritat que no és el més comú en tot el país, perquè hi ha altres comunitats i altres indrets on les nenes ràpides se'ls anima a casar-se, a formar una família i a dedicar-se bàsicament al treball productiu en comptes de trobar una feina remunerada.
0: Etiòpia és un país divers, però quines són les principals formes de discriminació que pateix la dona en el seu país, Hanna?
1: It's social, it's economic and it's political. There is a very widespread patriarchy that shows itself through religion, through culture, and we see it in our harmful traditional practices as well. FGM, female genital mutilation, is still widely practiced. Early marriage has made a comeback, and a lot of practices that humiliate and violate girls and women are widely spread because of social problems, and because of the conflict, a lot of them are also increasing in prevalence now.
2: Principalment el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha al país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
0: Vostè, Hanna, és coautora de l'informe Gender Parity Report as Autocratic Gender Washing, Analysis in Ethiopia Post-Protest Experiment. És un informe en el que analitza el rentat d'imatge de gènere a països autocràtics. tot i els interessos polítics personals, quins efectes positius té el gender washing?
1: When I say women need to be part of decision making, need to be part of politics, it's because we understand that they might not always have the same decision making power. They might not be given the space to make a difference in women's lives, but still there would be little girls who see them take up these spaces and be inspired and hope that one day they can become that as well. Women being taking up that space also means that they see things differently. They might make different decisions as well. So we always vote and encourage women to join politics, but we understand that situations might not also allow them to make a difference. So that's why, even though it's not meaningful and genuine, gender washing can mean different things.
2: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat, el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això a la llarga sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
0: I en quines coses, en quins aspectes pot ser beneficiós?
1: It's because of that, in 2019, 50% of the cabinet ministers in Ethiopia were given a spot. And although that number fiercely decreased because of the conflict, and usually men are assumed to be better positioned to make a difference in women's lives, those women still made it to that spot. And to this day, we have about 30-something women in decision-making positions. So, it can, you know, even though it's virtue signaling, even though it's not genuine, we always aim for women to occupy decision-making spaces.
2: Bé, doncs, d'alguna manera, gràcies al gender washing, el 2019 es va aconseguir que el 50% del gabinet ministerial del govern fos ocupat per dones. Aquesta xifra s'ha reduït dràsticament, també degut al conflicte, i ara hi ha molts més homes en el gabinet que estan en posicions més ben situades per prendre decisions sobre les vides de les dones, però tot i així encara hi ha un 30% de dones que ocupen llocs de poder. I tot i que no és una forma genuïna d'ocupar els llocs de poder, sí que la nostra idea és apuntar cap aquí, no? A que hi hagi cada vegada més dones en posicions de poder per prendre decisions sobre les vides també de les dones.
0: I en aquest cas per elaborar o promulgar lleis que afavoreixin les dones.
1: Yes, that can happen. Like I said, we don't know to what extent they would be able to influence laws and policies. We haven't seen much of that since 2019, but we're very hopeful that the more women come to these spaces, then some of these women might be able to do that.
2: Sí, sens dubte. De fet, tampoc sabem exactament fins a quin punt podrien tenir un impacte a l'hora d'influir en l'elaboració de lleis o de polítiques, perquè no s'ha fet gaire des de l'any 2019, però quantes més dones hi hagin en posicions de poder, més capaces podran ser, o esperem que puguin ser, a l'hora de prendre aquestes decisions i de poder aprovar aquest tipus de lleis.
0: Parlarem ara d'aquesta entitat, Ladies Powerhouse, que va fundar l'any 2020, com deien, i que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. De quina forma es financia? Com es pot tirar endavant aquest projecte? Quin és el sistema que utilitza per poder funcionar?
1: So we are a social enterprise, we are a social impact organization. We do research, we do advocacy, and we do a lot of projects for both private organizations and public funded organizations, and also donor organizations. So we apply for grants, usually with partner organizations that support our cause and that share our values, and we've been able to stay afloat because of these bilateral and in-country organizations that also want to improve women's access to information related to gender.
2: Nosaltres som una organització social, un impacte social, que el que fem principalment és investigació, treball d'incidència, i també tenim diferents projectes tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, i a més també duem a terme projectes pels nostres donants. Nosaltres el que fem és sol·licitar ajudes a través d'associacions amigues o associacions paral·leles amb qui treballem, i ens mantenim gràcies a aquests acords o aquesta col·laboració bilateral amb altres organitzacions que també treballen per millorar les condicions de vida de dones i per la igualtat de gènere.
1: Actually, the Spanish Cooperation is one of our main donors.
2: De fet, la cooperació espanyola és un dels principals donants amb els quals treballem.
0: En aquest sentit, un canal de comunicació com les xarxes socials pot beneficiar a hores d'ara el moviment feminista a Etiòpia?
1: It has brought a lot of young voices to the platform. Previously, we were not as many, but now because of TikTok, Facebook, and all these social media platforms, we've gotten a space to speak up, to question decisions of the government, and also to question the status quo, the patriarchy in our society. But definitely there is anti-rights movements that are also spreading on social media, so it's not all for the best. There are some negatives that we also have to consider.
2: Sí, sens dubte. De fet, hi ha moltes més veus joves que han passat a formar part de la plataforma gràcies a també les plataformes com TikTok o Facebook, que d'alguna manera han servit com a espais per qüestionar allò establert, per qüestionar l'statu quo i per qüestionar el patriarcat. No obstant això, també és veritat que hi ha tota una sèrie de moviments antidrets que també fan córrer la seva veu a través de xarxes socials, i això també ho entenem com un perill.
0: Doncs, per acabar, Hanna, m'agradaria que valorés aquesta iniciativa, la que impulsa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aquest projecte de ciutats defensores dels drets humans.
1: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities, to meet with everyone working to protect rights and to defend the defenders. It's been really inspiring to meet with the kids as well. We went to a lot of schools, very curious young people, and it's been a pleasure to tell them about the context in Ethiopia, the women's rights that we have, and the anti-rights problems and challenges that we're facing as well.
2: Doncs, en tot, ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses. I sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen allà.
0: Hanna, quines preguntes l'han sobtat més?
1: Most kids did not know there was a conflict going on in Ethiopia. They've heard about conflicts in Palestine, in Ukraine, in different parts of the world. But when it comes to conflicts in Africa, for a lot of them, that was news. They were also very much curious about female genital mutilation and other harmful traditional practices that are practiced in the global south. So questions around that have been interesting and also enlightening for them, I hope.
2: Han preguntat molt sobre... El que em va sobtar més, també, és que quan jo els preguntava sobre el conflicte d'Etiòpia, no en sabien res. Ràpidament sí que identificaven que hi havia conflictes a regions com a Ucraïna o a Palestina, però quan parlàvem de l'Àfrica, doncs no tenien ni idea de que hi havia conflictes en actiu. També m'han preguntat molt sobre la mutilació genital femenina i altres pràctiques que es practiquen al sud global, i en general m'han interessat molt totes les preguntes que m'han fet, perquè hi havia coses que realment no coneixien.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Hanna Lema, activista pels drets humans, investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social, directora també, com comentàvem, de l'Addis Powerhouse, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona a Etiòpia. Moltíssimes gràcies, Hanna, benvinguda a Castelldefels. Que vagi molt bé.
1: Thank you so much. It's been quite a pleasure.
2: Moltes gràcies, ha sigut un plaer.

0: Hola, bon dia.
1: Recordem en què consisteix aquesta exposició, sisplau.
0: Aquesta exposició és una exposició que parla de dels protagonistes i les protagonistes de la lluita pels drets LGTBI de tota Espanya. Allà a l'Espai Montserrat Roig no hi ha cabut tota l'exposició, llavors tenim una representació d'aquests testimonis d'arreu de Catalunya, d'Andalusia, de Madrid i d'alguna altra València, d'alguna altra capital important que va ser important pels drets LGTBI.
1: És una exposició que es pot veure en plafons, amb fotografies i amb els protagonistes d'aquestes reivindicacions, oi?
0: Sí, o sigui, són els retrats d'aquests protagonistes, són perfils periodístics, tenen un titular cadascun, no? cada protagonista, i llavors n'hi ha com uns QRs que tu amb el mòbil i també, hi ha alguns també per escrit, es pot veure aquesta vida, no? Aquesta vida, aquesta lluita d'aquestes persones, en el seu moment històric, no? El moment històric. Hi ha diferents moments històrics de la lluita LGTBI des del principi, no? Abans dels anys 60 ja va començar una mica la lluita. Tenim testimonis d'aquestes èpoques, sobretot a la ciutat de Barcelona. Després, als anys 70, no? Que amb el tema al final, no? Els moments de la transició i del final de la dictadura, que es va començar a mobilitzar el col·lectiu ja amb manifestacions. Després tenim tota l'època de la SIDA, també, dels anys 80, que també va ser un moment històric molt important. I el tema de la lluita trans, no? Arrel de l'assassinat de la dona trans, de la Sonia Rescalvo, no? Als anys 90. Principalment cobreix totes aquestes parts d'aquesta lluita, aquesta memòria, que ha estat molt ocultada i l'hem tret a la llum amb aquesta exposició que ja ha itinerat a moltes ciutats de Catalunya.
1: Com deien, tu coordines aquesta exposició. Què és el que et va moure a tu com a professional de la fotografia a rescatar aquests moments històrics?
0: Pues nosaltres pertanyem a una associació que es diu Associació de Cuenta i nosaltres sempre hem tractat d'utilitzar la fotografia com una eina de transformació social. De fet, abans d'aquest projecte vam fer un altre que es deia Vencidos, que rescatava la memòria de més de 100 persones d'arreu d'Espanya que eren persones que havien, supervivents, que havien sobreviscut i defensat la Segona República Espanyola i que havien estat, represaliats per això, no? I llavors, vam decidir també que ara estaven aquests testimonis que nosaltres anem rescatant, ja estan començant a desaparèixer, llavors volíem fer un altre projecte més específicament de la lluita dels drets LGTBI. Recordem que els drets LGTBI no són drets, són drets aconseguits, però no en molts països, però són drets molt vulnerables, molt fràgils. La ONU, recordem també que acaba de dir que existeix actualment una ofensiva contra els drets, una ofensiva organitzada contra els drets LGTBI d'arreu del món. Llavors, crec que és important que es coneixi que això no ha estat sempre, que són uns drets que són molt vulnerables i que es poden perdre d'un dia per l'altre.
1: Recentment hem sabut també de judicis i de històries, malauradament, que han comportat en aquest sentit discriminacions que han acabat en suïcidi, sobretot quan es produeix aquesta discriminació en adolescents, en joves que no volen ocultar la seva condició sexual, no?
0: Exacte. És que fa uns anys, o sigui, el tema de... era una mica al revés, no? O sigui, les persones, els discursos d'odi estaven una mica penalitzats, no? Amb la meva joventut, almenys, tot anava a millor. Però ara estem en un moment alerta perquè pensem que que tot pot anar pitjor, no? Perquè aquests discursos d'odi s'estan validant d'alguna manera, no? S'estan acceptant i s'estan potenciant des de les extremes dretes, no? Llavors, hem d'anar amb cura perquè els drets LGTBI són drets humans, són drets de persones que només volen viure la seva vida i la viuen sense ficar-se amb ningú, o sigui que no, això no afecta a les vides de ningú i s'han de protegir, o sigui que hem d'estar alerta precisament per tot això, no? Que tu dius, el tema del bullying, el tema de, està present, està molt present, se'n parla, suposo que sempre ha estat present, no? Però ara se'n parla i s'està una mica, banalitzant i no són coses que s'han de banalitzar, no? Perquè totes les persones poden viure en llibertat i en pau mentre no es fiquin amb ningú, no? I és això una mica el que també ens diuen les persones, no?

0: que els drets no estan aconseguits per sempre, sinó que s'han de seguir lluitant.
1: Fins a quin punt personatges populars del col·lectiu LGTBI poden ajudar que es preservin aquests drets?
0: Jo penso que és molt important que un poble ha de tenir memòria, no? No només memòria de drets humans, sinó també memòria política, memòria de les persones que han lluitat per la llibertat, no? Tenim el que tenim perquè aquestes persones ho han lluitat i han posat el seu cos, la seva ànima, la seva llibertat, no? Moltes vegades, i no ens parlen d'això a les escoles. Nosaltres quan fem, de fet, a Castelldefels farem visites guiades amb instituts i amb joves, sempre fem. O sigui, els joves es queden molt, molt, molt, molt assombrats, no? Perquè no els hi parlen d'això a les escoles. I penso que aquestes històries connecten molt amb la gent jove, no? I els expliquen que el que tenen és una cosa que han d'agrair i han de lluitar perquè es quedi, no? I també coneixen la diferència, també coneixen altres formes de pensar, altres formes de ser, a través de com aquestes persones van acceptar la seva vida i la van viure amb llibertat i també la van viure d'una manera, tot i la crudesa, no? La dificultat del seu dia a dia, no? D'estar entre la vida i l'amor cada dia, no? Com en el cas de les dones trans, no? Que estaven entre la vida i l'amor cada dia, no? Pues veuen que això s'ha de valorar i també que aquestes dones o aquestes persones ho reivindicaven des de l'alegria, no? L'alegria era una mica aquesta curassa per viure, per tirar endavant, no? Amb aquesta necessitat de viure i de gaudir la vida, no? Perquè la vida és una i llavors s'ha de gaudir, no? És una mica el títol de l'exposició, respon a l'entrevista d'una de les primeres persones que vam entrevistar, que és l'Antoni Prades, és potser la persona més antiga, no? Perquè és una persona que sortia als anys 60 ja amb els bars, amb els seus amics, per la Rambla, i ell ens va dir que tenien por, que clar que tenien por de sortir per les nits o per les tardes, però, bueno, era pitjor quedar-se a casa perquè si no et mories, no? Llavors, per això van posar, tenien por, però calia sortir.
1: Ah, i el que et deia, Aitor, fins a quin punt doncs, la defensa d'aquests drets a càrrec de persones populars mediàtiques ajuda a que es respectin, a que es preservin?
0: Perquè s'ha de fer memòria. Jo penso que s'ha de fer memòria. No sé si t'he entès bé la pregunta, però penso que s'ha de fer memòria, o si me la vols dir una altra vegada, perdona.
1: No, dic que una persona que sigui famosa, que sigui popular i que... Vale. I que s'identifiqui amb el moviment, que pertany al col·lectiu LGTB, el cas que vagi manifestant o vagi denunciant quan aquests drets no respectin, el que volia dir és que ajudaria a que es continuïn respectant els drets d'aquest col·lectiu?
0: Jo penso que sí, que les persones que tenen veu, que tenen altaveu, quan es posicionen, moltes persones, sobretot joves, necessiten referents, necessiten líders, no? Sobretot a l'adolescència, no? Que una separa una mica del pensament familiar i va buscant com referents, no? Sobretot també les persones que estan a dintre del col·lectiu, que també busquen referents que potser no hi són a la seva família, no? Uh-huh. Si hi ha persones que són conegudes, que defensen els drets o que diuen que creuen en la llibertat, els drets de la llibertat, els drets humans, jo penso que sí, que és positiu i que està passant. Malauradament, també, ara, tant com està la vida, com està la política, penso que també es fa més ressò dels discursos més negatius, no? Però hi ha molts discursos positius de gent molt famosa que està defensant els drets humans i que jo penso que això és molt important, sobretot per a la gent jove.
1: Has fet esment en què aquesta exposició recull moments històrics de la lluita del col·lectiu LGTBI per defensar els seus drets. Has fet esment de l'eclosió de la SIDA. I quins altres moments històrics destacaries tu que ressenya aquesta mostra?
0: Sobretot al principi, la primera manifestació, no? Que és el principi de tot, no? L'any 77, la primera manifestació que es va organitzar a Barcelona i que van agafar les dones trans, no? La pancarta, penso que és un bon moment històric. La consecució també de l'amnistia, recordem que després de l'amnistia política que es va concedir per la democràcia espanyola van quedar fora tots els presos socials. Llavors es van crear una sèrie d'associacions, no? També més tard, que van reivindicar tot això. Llavors aquest seria un segon moment històric, quan es va bueno, quan es va alliberar, no?, a tots aquests presos socials. Penso que l'època de la sida també és molt important perquè, bueno, són les dones lesbianes les que es van posar al front, no?, i van cuidar els seus companys. La sida és una pandèmia que ho va canviar tot, també a nivell de llibertats. Va venir una por que s'estava esfumant i va començar a venir d'una altra manera, no? Aquesta va ser una època molt important. Després, als anys 90, també hi ha una sèrie de grups que es comencen una mica a desvincular dels 80-90, finals dels 80-90, que es comencen a desvincular una mica del discurs clàssic de la FAC, per exemple, o de les associacions més clàssiques del col·lectiu LGTBI, sobretot dels gais, no? Sobretot això són les dones lesbianes, per exemple, a Madrid, es constitueix un grup que es diu LSD, que és pues, regentat per dones lesbianes, i comencen a reivindicar també altres coses, no? Altres llibertats sexuals, o sigui, no només de drets, com per exemple pel matrimoni, que això va ser molt important també, però una mica volien canviar-ho tot, no? Llavors aquest moment també és important, no? Va durar poc, però encara està aquest esperit en molts col·lectius ara a dia d'avui, no? Sobretot amb temes més de col·lectius queer, que viuen la vida d'una no binaris, que viuen la vida d'una manera trencant molt, molt les normes, ja. I després el tema de la Sonia Rescalvo, també, que és tota els anys 90, tota l'organització de... Bueno, la Sonia Rescalvo, recordem que era una dona trans que vivia al carrer i que va ser assassinada per un grup de persones d'extrema dreta. Després va ser encausada aquest grup i va ser condemnat, però això va fer, des del meu punt de vista, que moltes dones trans s'organitzessin també a nivell també polític o a nivell d'associació. I per últim, per últim no, perquè tenim ja dues, no? El 2005 s'aprova la llei del matrimoni igualitari, en una Espanya que es deia que no estava preparada o que la política més de dreta es deia que no estava preparada, però s'ha provat que sí, que estava preparada i es va aprovar també en aquell moment. Això va ser ja prèviament a Catalunya s'havia aprovat el matrimoni, no el matrimoni, sinó les parelles de fet, que això també va ser molt important, però el matrimoni igualitari va ser el que va acabar de una mica de donar drets, no? De donar drets a les parelles homosexuals. I després, sobretot arrel bueno, d'una vegada fam que va fer la Carla Antonelli i el grup de dones trans, es va accelerar també la llei d'identitat de gènere, la primera, que recordem que fa un parell d'anys s'ha aprovat la segona, que és una de les lleis, sobretot, inclueix el tema dels menors trans i bueno, drets, sobretot per la igualtat real i efectiva de les persones trans a dintre de la societat. Més o menys... T'ho he dit així ràpidament perquè és molt més complicat, però bueno, aquests serien una mica els passos, no? Des dels anys 60 fins avui estem parlant de 50 anys de lluita.
1: Ni més ni menys. Doncs una mostra d'aquesta exposició es pot veure aquests dies, també al llarg de la setmana vinent, a l'Espai Montserrat Roig. Moltíssimes gràcies a Héctor Fernández, fotògraf i coordinador d'aquesta mostra que fa memòria, que fa història dels drets aconseguits pel col·lectiu, de la seva lluita pels seus drets del col·lectiu LGTBI. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies també a vosaltres.
1: Molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Primero votaríamos el presupuesto de la corporación para el año 2027. ¿Votos a favor? ¿Votos contrarios? Queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de Movement como Pudem. Pasaríamos ahora al siguiente punto, que sería la aprobación de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección, Recaptació d'Ingressos, de Drets Públics Municipals, Ordenances Fiscals, de Preus Públics per a l'exercici 2027. ¿Vots a favor? ¿Vots contraris? Pues queda aprobado con el voto favorable del Partido Popular y SOM y el voto contrario del Partido Socialista, d'Esquerra Republicana y de Movement Comú Podem.
2: Ja ho han sentit. El pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels l'ha aprovat el ple municipal extraordinari d'aquest divendres, fa tan sols uns minuts. El pressupost ordinari serà de 112 milions d'euros, dels quals 4,5 es destinaran a inversions. El pressupost ordinari ha crescut, creix un 14,9 respecte a 2026. Per part del govern ha estat la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, qui ha presentat la proposta de pressupost com a continuista i prudent.
3: És cert, perquè sé que m'ho diran, que és un pressupost continuista per això, perquè funciona i funciona molt bé. Està basat sempre, com cada any, amb una extrema prudència, tant als ingressos com a les despeses, i fruit d'això és que aquest any, per exemple, tenim una previsió de tancament de l'any d'aprox quasi 15 milions més d'ingressos que de despeses, amb la qual sí que és veritat que continuem sent molt, molt prudents. Com sempre, ja sabeu que hi ha línies bàsiques per aquest equip de govern, que és la neteja, és la seguretat i és el garantir i millorar en la mida del possible els serveis que es presten a la ciutadania, i tot això, per descomptat, tenint sempre present l'estabilitat financera. Aquest any tenim un pressupost, incloses les inversions, de 112.568.932. D'aquests 112 milions, 4,5 milions, una mica 4.514.000, corresponen a les inversions noves per aquest any.
2: A les files de l'oposició, Eva López, del PSC, ha criticat les línies mestres del pressupost municipal.
4: Y después de analizar las cifras, vemos que son continuistas. No hay un cambio, no hay políticas valientes para solucionar problemas tan graves como el acceso a la vivienda o que afronte el cambio climático. Es la línea que ustedes llevan siguiendo durante estos años y por eso hay una cuestión que atraviesa todo el presupuesto. La diferencia entre lo que se anuncia y lo que realmente dicen los números. Porque un presupuesto no es solamente una lista de ingresos y gastos, es sobre todo una declaración de prioridades. Y cuando miramos este presupuesto encontramos algunas decisiones que creemos que también necesitan una explicación. Menys recursos també veiem en algunes àrees que per nosaltres són essencials, cap inversió en habitatge, això ho hem dit, quasi 400 milions en aquests anys de pressupostos i 0 euros. La veritat és que congelació en algunes àrees que són importants, com també hem dit, que una seria la gent gran, la deuta molt superior a la que van deixar i van trobar vostès, previsió d'ingressos i despeses que no són reals, ja li he dit per què, el tema de les multes, el tema de la inspecció, sobretot el tema de la despesa d'aigua i gas, que sabem que no és real. I després dir-li que nosaltres tenim visions diferents de la ciutat, com és lògic i és palès durant tots aquests anys. Nosaltres pensem que el futur de Castelldefels té que afrontar polítiques valentes, com els reptes que tenim per davant, el canvi climàtic, és una evidència, i el tema de l'habitatge, que en cap moment vostès estan posant per davant de les seves polítiques. En fi, que com saben, amb tots els discursos que hem tingut, doncs no podem donar suport a aquest pressupost ni a aquestes ordenances. Gràcies.
2: També des de les files de l'oposició, Movem ha criticat el model de ciutat que reflecteix aquests comptes, aquest pressupost. Sílvia López.
5: Els senyors de l'equip de govern els voldria dir una cosa. Aquests comptes no són neutrals ni són efímers. Tenim un damunt de la taula dos models de ciutat absolutament contraposats. El seu, que ja hem repassat, abocat a la venda del nostre poble, als grans fons d'inversió, al turisme massiu, donant l'esquena a les nostres veïnes i veïns que necessiten d'un govern que els protegeixi. I el nostre, Movem en Comú Podem, apostem per un model de gestió municipal que reverteixi en els ingressos municipals en inversions i millores pels serveis adreçats a tothom, a totes les veïnes i veïns, que impactin en la seva vida quotidiana, en la vida quotidiana de la majoria social d'aquesta ciutat. un model de gestió que actuï de fre contra els grans fons d'inversió i els grans tenidors que sobrevolen la nostra ciutat com a voltors, que aposti pel petit comerç sense obrir la porta del darrere a les grans superfícies comercials. Necessitem un govern que aposti per incrementar dràsticament el parc públic d'habitatge, com es va fer a Viena, començant pels 100 pisos que es podrien fer a l'entorn d'Arcadi Balaguer i aprofitant al màxim la compra de pisos per tanteig i retracte. Aquest que presenten no és un pressupost per la majoria social de Castelldefels. Això és una redistribució fiscal al revés, una estafa en majúscules, on s'alleugeren els grans patrimonis i l'especulació a costa d'ofegar a taxes fixes a qui viu del seu treball. Per tant, per dignitat, per defensa del dret a l'habitatge i per protegir els nostres serveis públics i el nostre entorn, des de Movem en Comú Podem hi votarem rotundament en contra.
2: En termes semblants, s'ha expressat Esquerra Republicana de Catalunya. Ho ha fet la regidora Rita Borque.
6: Des de l'arribada a l'actual govern l'any 2023, hem observat una configuració de l'estructura directiva i de coordinació considerable. Veiem com la despesa en personal significa molt, el percentatge és molt alt dintre del conjunt del pressupost total. Per això ens agradaria també preguntar, realment és necessària aquesta estructura? Realment no es podria destinar més diners a aquests serveis que directament han de servir a les necessitats de la ciutadania? Bé, nosaltres votarem no a aquests pressupostos, doncs precisament per això, perquè creiem que és un pressupost poc ambiciós i que cobreix poc les necessitats de les regidories que directament serveixen a la nostra ciutadania.
2: El ple l'ha tancat l'alcalde, el debat l'ha tancat l'alcalde, Manuel Reyes, que ha parlat del pressupost aprovat i ha fet balanç d'aquest mandat, tenint en compte que aquest pressupost és el darrer abans de les properes eleccions.
7: ¿Dónde hemos puesto el dinero de nuestros vecinos? Pues mire, en estos 4 años pues hemos incrementado un 14% la partida de la Gengran. Y tanto que no se preocupa la gente mayor. Y tanto. Señor Cerpa lo sabe perfectamente, que reclama cada año más presupuesto, un 14% más para la Gengran. En la seguridad, hemos incrementado un 76%. Hay 33 agentes de policía nuevos en Castelldefels y por tercer año consecutivo siguen bajando los delitos en Castelldefels gracias al esfuerzo que hace esta ciudad. Hemos también puesto más dinero en la promoción económica, lo que equivale a más empleo y a más empresa. Un 6% más acumulado en este periodo. O en comercio. El comercio tan importante de proximidad que tiene Castelldefels. Incremento en este mandato del 20% en comercio.
2: Això pel que fa al pressupost s'ha debatut al costat de les ordenances. I pel que fa a aquestes ordenances fiscals per a 2027, la regidora Cristina Corona, del Partit Popular, ha destacat una nova rebaixa de l'impost sobre béns immobles, l'IBI.
8: Hi ha un canvi molt, molt important. És una altra vegada, per tercer any consecutiu, tornem a baixar a l'IBI, en aquesta ocasió amb un 4,60%. Això és molt important perquè, tal com recordem, el primer any es va demanar un esforç als ciutadans per tal d'equilibrar les comptes de l'Ajuntament. A partir del següent any es va baixar un 3,01 i aquest any un 4,60. Amb la qual cosa, si sumem tota aquesta rebaixa acumulada d'aquests anys, que estem per sota de tal com estava l'IBI quan vam arribar, amb un 2,35% per sota. I tot això sense tindre en compte la inflació, que jo crec que és una dada important que sempre hem de mirar. Si tenim en compte la inflació acumulada d'aquests anys, estaríem per sota un 15,5%.
2: La proposta d'ordenances fiscals, taxes i preus públics que ha presentat el govern i que finalment s'ha aprovat inclou també modificacions a les bonificacions per habitatges de protecció oficial i també en el sistema d'autoliquidació de les obres.
8: També hi ha una cosa a l'ordenança fiscal número 3, en l'ICIO, hi ha una frase que deia que tenia unes bonificacions quan es feia habitatge de protecció oficial quan era per iniciativa pública. S'ha tret aquesta frase perquè inclús si un privat vol fer aquest tipus de construcció també es pugui beneficiar d'aquesta bonificació, amb la qual cosa es pretén una mica fomentar que el privat també pugui fer ús.
2: Un altre dels canvis afecta les zones d'estacionament regulat amb modificacions als horaris a Can Bou i un canvi en l'arrodoniment dels preus a les zones blava i verda. Cristina Corona.
8: A la zona blava i zona verda, a Can Bou el que s'ha fet és que abans de l'1 d'abril fins al 30 de setembre es pagava i l'altra setmana no, perquè només es farà a l'estiu, perquè s'entén que entre setmana tampoc no puja tanta gent, que el problema que tenen és que puja la gent que va a la platja per cá i entre setmana no es dona, amb la qual cosa serà lliure. Igual passarà a la zona verda. I també s'arregla, que hem tingut moltes queixes de gent que encara pagava en metàl·lic la zona blava quan era 0,95, 1,5, doncs que sempre hi havia problemes de canvi i tal, amb l'únic que fem ara és arrodonir-ho per realment el preu varia poquíssim, és un 0,5%, però per tal d'afavorir que bueno, el que vulgui pagar en metàl·lic doncs ho pugui fer.
2: Pel que fa a la taxa de residus, el govern proposa, finalment s'ha aprovat, recordin, desglossar-ne els conceptes.
8: A l'ordenança fiscal 18, que és la taxa d'escombraries, no varia res. L'únic que es fa és que quedi ja implementat i desglossat la part variable i la part fixa, perquè bueno, entenem que és més comprensible i ajudarà millor que tothom que ho consulti pugui veure realment quina és la part que es pot estalviar si fa servir ús de les minideixalleries.
2: Finalment, en aquesta exposició de la regidora d'Hisenda per part del govern, s'exposava que les ordenances preveuen ara ampliar les bonificacions per determinats col·lectius en les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament.
8: Les convocatòries de personal, abans teníem una bonificació del 50% quan eren persones a l'atur, ara hem afegit persones a l'atur, persones amb necessitats especials i famílies nombroses i hem augmentat la bonificació del 50 al 75% també per afavorir bueno, que l'accés a tot tipus de proves de places que surten en aquest ajuntament doncs sigui més accessible per aquest tipus de col·lectius.
2: Aquests són els arguments del govern i ara escoltarem els de l'oposició. Per exemple, Rita Borque, d'Esquerra Republicana, es referia així com sentirem aquesta rebaixa de l'IBI.
9: Les decisions fiscals d'un govern no es poden valorar només per les rebaixes que anuncia al final del mandat, sinó també pels increments que ha aplicat i que la ciutadania ha hagut d'assumir durant els 4 anys. En primer lloc, només amb els seus titulars, ja comencen confonent a la gent. Allò de que porten 3 anys baixant l'IBI és una fal·làcia que no es creuen ni vostès. S'han passat tot el mandat cobrant un IBI que van incrementar de cop un 8,8% el 2024. Això és un engany. I a més ens van dir que hi havia un forat, que vostès van trobar un forat econòmic, però que, ves per on, els ha permès gastar milions extres, per exemple, en festes i festetes. I després s'han passat els 3 últims anys dient que redueixen allò que van apujar vostès mateixos. Per tant, PP i Som no han baixat els impostos, els han retornat una mica per sota d'allà on estaven. I així li passen la pilota al següent govern.
2: Per la seva banda, Sílvia López, de Movem en Comú Podem, ha posat el focus en l'impacte de l'impost sobre les famílies amb menys recursos. Ha qüestionat també l'abast real de la rebaixa en comparació amb la situació de les rendes més altes.
5: Però és que, a més, cal explicar molt bé quina és la diferència entre el que és un impost progressiu, com és l'IBI, i el que suposen per les nostres butxaques les taxes i els preus públics. L'IBI el paga qui més té, qui té una propietat de més valor, una casa més gran. I paga menys qui té un pis més humil en un barri treballador. Quan el govern rebaixa l'IBI de forma generalitzada, a qui està afavorint principalment és a les grans propietats i als grans patrimonis de la ciutat.
2: Escoltem ara el Partit dels Socialistes. Eva López també ha expressat dubtes sobre aquesta baixada anunciada pel govern municipal que formen Partit Popular i Som. López ha plantejat diverses demandes de cara a 2027.
4: Por eso tampoco creemos que sea suficiente decir que ha subido el nivel de vida o que ha aumentado los valores. La inflación y el coste de la vida son una cosa y el tipo impositivo que decide este ayuntamiento es otra. O sea, lo que le pedimos para el 2027. Si ustedes anuncian una bajada del IBI del 4,15%, queremos saber cuántos recibos prevén tener en 2027. ¿Cuál será la base liquidable total? ¿Cuál será la cuota íntegra prevista? ¿Cuánto esperan recaudar realmente una vez aplicadas las bonificaciones? Y, sobre todo, ¿cuánto de la evolución de los ingresos del IBI procede del tipo impositivo y cuánto procede de las nuevas construcciones, modificaciones catastrales, altas, bajas o cambios en el padrón? porque solo con esa información podemos saber si estamos realmente ante una reducción de la presión fiscal o ante una reducción del tipo. Y esto es importante porque los ciudadanos no viven de impuestos como porcentajes aislados, lo pagan todo el año.
2: Esquerra Republicana s'ha sumat a aquestes crítiques. A més, ha denunciat que mentre es posa l'accent en la rebaixa de l'IBI es mantinguin increments en els preus públics de diferents serveis municipals.
9: Hi ha una altra decisió fiscal que ens considerem encara més significativa. El primer any de mandat també van incrementar aproximadament un 20% els preus públics de diversos serveis municipals. Parlem de serveis que utilitzen les famílies a diari i que tenen una incidència directa en la vida quotidiana, com les escoles bressol, les escoles de dansa, els equipaments esportius municipals, el teatre i altres activitats educatives, culturals i esportives. I aquí hi ha una diferència fonamental respecte de l'IBI. Mentre l'IBI, que també afavoreix la baixada de l'IBI a les persones que més tenen, s'ha anat reduint, l'increment dels preus públics s'han mantingut també en aquest pressupost del 2027. És a dir, les famílies que fan ús d'aquests serveis continuen suportant uns preus que van augmentar de manera significativa a l'inici de mandat.
2: Movem en Comú Podem ha estat crític, especialment en àmbits com l'habitatge, l'educació, els serveis socials i la cultura. Ha criticat la política del govern municipal.
5: El pressupost del 24, com deia la companya, van aplicar una pujada del 20% de taxes i preus públics. Entrades al teatre, zona blava i verda, quota de l'escola Bressol, de l'escola de dansa... Que això ho paga exactament un multimilionari de Bellamar o una persona que cobra la pensió mínima o un jove amb el sou precari. Això vol dir que una família humil al centre està pagant avui dia 350 euros més a l'any d'escola Bressol, per exemple, o 208 euros més en quotes al poliesportiu municipal.
2: Era la portaveu de Movem, Sílvia López. Pel que fa al Partit dels Socialistes, la regidora Eva López ha qüestionat les previsions d'ingressos municipals per a l'any 27.
4: Seguimos teniendo los precios públicos y tasas que suponen un coste muy importante para familias, como ya se ha recalcado aquí por los compañeros. Pero no han tocado servicios básicos como las escuelas Bressol, que es importante para las familias, o el acceso al deporte, que los precios del CEM son muy caros para una familia. No vemos una reducción general de esos costes y encontramos además previsiones de ingresos que no parecen especialmente optimistas. Por ejemplo, las multas de tráfico son muy optimistas. La previsión de recaudación alcanza 6 millones y medio de euros, prácticamente el doble que teníamos nosotros en 2022. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Es realista esta previsión? Porque el propio histórico indica que aproximadamente un 35% de las multas no se acaba cobrando.
2: Per tancar el debat també sobre fiscalitat, l'alcalde Manuel Reyes ha defensat la gestió del govern municipal i ha posat en context els increments aplicats l'any 24.
7: El govern municipal tiene una cosa que se llama cuestión de confianza, que la puede utilizar cuando está en minoría para aprobar presupuestos. Y en otros municipios se ha realizado. Aquí no se quiso hacer. Y, por tanto, condenó a Castelldefels a no tener presupuesto en 2023. Miento, a prorrogar las cuentas del año 22 en el 23. Y eso es lo que teníamos, un gran decalaje, porque no se hizo bien el trabajo a nivel de gestión política. Por tanto, no teníamos cuentas y aquí llegamos con un presupuesto totalmente desfasadísimo, con esos 12 millones de diferencia entre ingresos y gastos, y hubo que hacer esfuerzos, todos. No solo en el capítulo de ingresos, que hubo que tocar los impuestos, como aquí se ha dicho, hubo que tocar el IBI en un 8,8%, pero también tocamos el gasto. Redujimos los sueldos de los concejales. Yo no sé cuántos ayuntamientos, porque yo vi todo lo que pasaba en los municipios de alrededor. En Castelldefels subimos el IBI el 8,8%, pero es que Gavà, Viladecans, Sant Boi, el Prat, lo subieron muchísimo más, por no hablar de Sabadell, que casi lo dobló.
2: El pressupost per a 2027, també les ordenances fiscals, han quedat aprovades fa uns minuts al ple extraordinari que s'ha celebrat al Saló de Plens a l'Ajuntament. Ho ha estat amb els vots favorables del Partit Popular i Som i els vots contraris del Partit Socialista, Esquerra Republicana i Movem en Comú Podem. L'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers els darrers anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització. La unitat mòbil de Ràdio Castelldefels, amb Miguel Navarro, el control tècnic, ha visitat aquest matí un dels punts on s'ha actuat darrerament en aquesta campanya d'asfaltatge.
10: Música.
2: Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
10: Bon dia.
2: I també ens acompanya Jordi Serret.
11: Hola, molt bon dia.
2: Avui coneixerem sobre el terreny com es van cobrint les principals necessitats de manteniment. Quantes actuacions s'han fet els últims anys?
11: Doncs aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
2: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
10: Per exemple, un dels carrers més importants amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, Bisbe Urquinaona, es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio i diversos carrers que s'han actuat aquí mateix, aquí Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el Passeig Marítim, sobretot. S'ha fet una actuació bastant potent. I el que falta.
2: Com es decideix? Com aneu radiografiant vosaltres, que sou al carrer, radiografiant la ciutat i copsant què és el que cal en cada moment?
11: A veure, el que hem de tenir present, que Castelldefels són 12 quilòmetres i mig de superfície, 12 quilòmetres i mig quadrats, aprox, i això ens dona uns 180 quilòmetres de carrer. Aquests 180 quilòmetres de carrer estem parlant que tenim una longitud vial gairebé o superior fins i tot a un hospitalet.
10: Bàsicament les necessitats venen de dos tipus, jo sempre dic que poden ser reactives o proactives. Les reactives són bàsicament respondre a una demanda ciutadana, una necessitat de mobilitat o de qualsevol altre departament o incidències que passen a via pública, i l'altra és la proactiva, que és els propis equips de manteniment, doncs, que ja tenim un cert coneixement o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers doncs estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
2: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així? S'ha aprofitat per refer paviments?
11: Sí, Bellamar es va fer una obra d'urbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals, i aprofitant doncs que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer doncs no només l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tota l'ample dels vials.
2: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
10: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa més un sobreample, no? I es crea una junta que degudament tractada no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè òbviament a nivell estructural és una solució molt més òptima, i també tractes el paviment adjacent que ja té uns certs anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, ja que es fa en les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
2: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
10: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això encara és una cosa bastant viva. S'està mirant, es poden tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global, s'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte, sobretot, per exemple, al barri de la Pineda, jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
2: Quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
10: La previsió econòmica, més o menys, és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al 1 milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar a fi de que tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
2: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jordi Serret, també moltes gràcies.
12: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
2: Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu de tancar-lo és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. Ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és un espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància i el control. Maria Encerdà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
13: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen, perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar, bueno, els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'estem fent l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
2: Ara mateix, les tasques d'instal·lació d'aquesta tanca al perímetre del Parc del Castell avancen al ritme que estava previst.
13: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació. Tota la part de subministrament, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver unes endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però el novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que el novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre. L'àrea metropolitana té aquesta previsió.
2: Aquesta tanca permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
13: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines s'obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris segurament. Com sempre, associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? O sigui, sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però, en principi, la gent podrà gaudir igual. O sigui, a veure, tot del nit no, De nit estarà tancat. Però també tenim un cas no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, lo que us deia, no, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
2: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. La PA denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons l'entitat, continuen sense disposar d'una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. A l'acte d'ahir es va actualitzar la informació sobre aquests desnonaments previstos.
14: Des de la PA de Castelldefels queremos denunciar la situación que estamos viviendo. Había tres desahucios para este mes de octubre. De ayer a hoy han cambiado sustancialmente la situación. Teníamos en la PA tres desahucios, de los cuales dos se han paralizado. El último de ellos ha sido esta misma mañana, sobre la una. Y hemos mantenido esta nota de prensa porque igualmente queremos denunciar la inmovilidad de los entes públicos y del acoso por parte de los fondos.
2: La PA reclama a l'Ajuntament que quan els jutjats li demanin si existeix una alternativa habitacional, traslladi amb rigor la situació de cada família.
15: Estan en l'obligatorietat de donar una resposta habitacional a l'assistir menors. També sabem que hi ha 31 casos de desnonament entre aquest mes i el que ve en el poble de Castelldefels. No tenim cap tipus de relació. O sigui, és com si tot sigués opaco. No n'hi ha una transparència. Jo no dic que l'Ajuntament es tracti malament, no és veritat. O sigui, ells són supercortesos i si ens poden fer un favor, entre cometes, que pot ser que sigui emetre un certificat d'una persona que no té recursos, ho fan i ho fan urgent, ¿vale? Però realment una política de vivienda a Castelldefels no la tenim. I el que necessitem és aquesta política de vivienda.
2: Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027, en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils que es convoquen, que convoca l'Ajuntament, hi ha auxiliars administratius, auxiliars tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Marc Cecilia es regidora de Promoción Económica.
16: Dentro de las posibilidades que da cada plan de ocupación, pues se hace una evaluación de las diferentes áreas del ayuntamiento y se ven las necesidades puntuales que tiene. Pues, y digo puntuales porque los planes de ocupación no olvidemos que son temporales. Hay planes de ocupación que duran 6 meses y hay otros planes de ocupación que duran 12 meses. No son trabajos que vayan a perdurar a lo largo del tiempo, sino están pensados para cubrir unas necesidades muy concretas.
2: La regidora parla dels plans d'ocupació municipals com a una oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones.
16: Sin duda, hay casos a lo largo de los años que te sorprenden gratísimamente, ¿no? De personas pues que llevaban mucho tiempo sin conseguir salir de esa espiral, ¿no? Del desempleo y lo que supone pues mentalmente para una persona, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Por el ver que puedes volver, ¿no? A ejercer una actividad, a tener un trabajo, a colaborar con tu ciudad también, ¿no? Y eso creemos que es importantísimo, que ayuda mucho y que hay muchas personas que tras un periodo de ocupar un plan de ocupación, pues vuelven a reincorporarse al mercado laboral con muchísimo más éxito.
2: Per inscriure's al procés d'aquesta nova convocatòria de plans d'ocupació municipals hi ha temps fins al 30 d'octubre. El tràmit es pot fer al web municipal, castelldefels.org. Més informació a la Guaita, bé presencialment, bé trucant al 93 635 25 75. Repetirem el número. 93 635 25 75. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat aquest estiu ha crescut fins al 77%, segons les dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, en concret, aquest índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%. Lucía López és membre de l'Observatori del Consell Comarcal.
17: Hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%. Sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació, i a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme que en l'ocupació hotelera.
2: El fet que baixi el nivell d'ocupació a Castelldefels, el nivell d'ocupació dels hotels, pot respondre, diu l'informe, al fet que ha crescut l'oferta. Hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut.
17: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes. Suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels. I aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem al 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada.
2: A Castelldefels, l'estiu 2026 es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades, ja ho sentien, creixen un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 d'aquesta tardor. La vacunació està especialment indicada per a les persones més vulnerables, com ara les que són més grans de 60 anys, les persones amb factors de risc, els infants petits, les embarassades i els professionals sanitaris. Laura Sancho és infermera d'atenció primària al CASAP Can Bou.
18: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
2: Ara s'obre la primera fase de la campanya de vacunació, que de forma esglaonada prioritza inicialment les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. La segona fase comença el 26 d'octubre. S'obriran cites prèvies de vacunació a la resta de grups, que és la població més gran de 60, diversos grups de risc i professionals de serveis essencials. La cita es pot demanar a través de La meva salut, al web Cita Salut, .gencat.cat o directament al cap de referència. Al seu torn, la tercera fase es posarà en marxa a partir del 16 de novembre amb la vacunació ja sense cita prèvia d'aquests grups als centres d'atenció primària. Salut recorda que la vacunació és la principal mesura per prevenir la grip i les seves complicacions. Dia Internacional de les Persones Grans. És una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de les persones d'edat. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa berenar el 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
19: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
2: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en que la jubilació

0: Solidaritat i Cooperació, una programació d'activitats que durant les pròximes setmanes posa el focus en la cultura de pau, solidaritat i els drets humans. Les jornades inclouen xerrades, activitats culturals i propostes de sensibilització amb la participació d'entitats i ciutadania. Anna López ha entrevistat al respecte al regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, Ramon Amador.
1: Comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
2: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat doncs, amb un esperit doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan doncs, és la solidaritat, la globalització necessària. No? Aquestes jornades doncs, del 5 al 18 tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el Festival d'Estel aquest diumenge per la Pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, el teatre. Doncs, tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arrelades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssim arreu del món.
1: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau.
2: Bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final, amb molt d'èxit, no? Aquí nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre. I quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, l'organitza l'Ajuntament amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament, perquè és nostre i hi haurà doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música.
1: A un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
2: Exacte.
1: Continua ja la seva ubicació?
2: Sempre. No, sempre serà. Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també doncs, es pot fer i volar millor.
1: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació.
2: Moltes gràcies.
0: Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. És un projecte que coordina el Fons Català de Cooperació amb la participació de 30 ajuntaments catalans. Castelldefels hi participa des de 2013 i al llarg d'aquest temps ha acollit persones defensores dels drets humans de més de 30 països. A la nostra ciutat, Hanna Lema, que és activista pels drets de les dones a Etiòpia, ha ofert aquest dilluns passat una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgo. Entrevistada per aquesta emissora, ha parlat de les discriminacions més comunes que pateix la dona al seu país, Etiòpia.
3: It's social, it's economic and it's political.
4: Principalment el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha al país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
0: tenim les reflexions de Nontokozo Sedibe Zavic, de Sud-àfrica. Sedibe ha ofert aquest dimarts una xerrada oberta a la ciutadania. Activista, mediadora

0: i líder comunitària, el treball de la qual se centren les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió, va oferir aquesta xerrada a l'edifici de la República i va visitar aquests estudis.
1: I dedicate myself in holding space for people, especially here.
2: Doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques.
0: Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el cocoordinador d'Estels per la Pau, Claudio Labanchi. Què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Claudio, què és Estels per la Pau?
3: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí, ho vam inaugurar el 2017, i és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pensem que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina, o temes de les guerres, és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des de una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
0: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
3: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professional d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra. Penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
0: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
3: de fet, jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars. I bueno, pues, penso a dia de avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, el següent cap de setmana no, a l'altre.
0: Claudio Labanchik, al costat del Consell de Pau i Solidaritat, coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
3: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
0: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, en Josep. Bon dia a tothom, Josep.
4: Bon dia.
0: Roser.
4: Bon dia a tothom.
0: Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
4: Oi, un agraïment molt maco.
0: Sí.
4: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no té preu, de veritat.
0: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia, que tothom satisfet, però, esclar, casos així excepcionals també agrada.
4: Oi sí. Jo, de veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
0: La qüestió que se relacioni amb el Xató és per quina raó és? Expliqueu-nos-ho amb la
4: bueno,
0: vostra...
4: Segons va dir el Jordi, era de la veia del meu home, la Madrona Bruguera.
0: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
4: sí,
0: això?
4: Sí.
0: I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el Xató?
4: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més rombellanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pobrot que hi posin.
0: Perquè hi ha l'anyora.
4: L'anyora.
0: I és la que es fa servir a Castelldefels.
4: Que és la que es fa servir, normalment, en general.
0: Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
5: Bueno, doncs estic també molt contenta perquè, esclar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar doncs, guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estris que no hi ha ara.
0: Josep, la mateixa opinió.
6: Estem doncs, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I bueno, doncs, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi doncs, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia doncs, feia com de cuinera, pel servei del Conde Güell. Llavors, doncs, clar, es dedicava... I han trobat doncs, una recepta seva amb la qual doncs, es explicava doncs, com feia el Xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara doncs, tens de tot. Vas al súper i ho trobes tot. Llavors, doncs, clar, tampoc... a l'hivern doncs, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern. Ara n'hi ha sempre. I bueno, doncs, no sé, a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara doncs, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, doncs, ara més o menys, doncs, vull dir que en principi doncs, agraïts per aquesta consideració que ha tingut en nosaltres, i bueno, pues, en principi moltes gràcies.
0: En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola. La bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
4: la del cabell d'àngel.
0: Cabell d'àngel és una especialitat.
4: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, cabell d'àngel, que és més fineta, fineta, blanca, perquè quan creix se tapa. Se tapa i llavors queda més blanca.
0: Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de principalment de Vilanova o de Sitges. És així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula.
6: Bueno,
0: vosaltres ja ho feu, de fet.
6: En principi, bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, i això ja és una cosa important que reconeixin tot també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
0: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
4: Home, estem d'escalivar els alls escalivats. L'enyora està d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet anar-la traient de mica en mica, entrar-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles, hi ha molta cosa per fer. Els alls s'estén d'escalivar i pelats, posats dintre, perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat. I la veritat, amb el morter, normalment. Però ara hi ha el turmix, que es fa més de pressa.
0: Ajuda el turmix.
7: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
0: A l'hora de fer sí. La salsa.
7: Sí. Sí, era el truquet que feia servir ella.
4: Jo crec que es posava unes anxoves picades dintre i així es donaven el sabor de boníssim. Perquè l'anxova té un gust molt poc.
0: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva. Sí.
4: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada són molt fina i molt bona.
0: Ja tenim no? L'escarola, la perruqueta, tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, sí. Què més hi posem?
4: Bacallà.
0: Bacallà, esqueixat.
4: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
0: Roser, moltes gràcies.
7: Vosaltres també.
4: Josep,
6: moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Mercè, has sentit això?
1: Un mussol? I quan els mussols obren bé els ulls a la foscor, vol dir que ja és hora?
0: L'hora d'obrir les orelles, encendre la imaginació i deixar-se emportar. Molt benvinguts, nens i nenes, grans i petits, a un nou viatge d'aventures.
1: I benvinguts a l'hora del conte.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora del conte!

0: Com va?
1: Hola, Lluís. Molt bé i amb moltes ganes, perquè avui el programa ve ben carregat de secrets, ocells nocturns i la màgia de la fantasia, per gaudir-ne tots plegats. Però abans de començar, en vols una de fresca?
0: M'imagino que em portes la paraula o aquella expressió perduda d'avui, oi?
1: I tant. Mira, és una expressió tant de la nostra terra i de sobretaula com és havent dinat.
0: Havent dinat. Aquesta sí que la faig servir sovint, mira. Doncs mireu, nosaltres no esperarem a haver dinat. Ara mateix ens endinsarem en tres contes fantàstics. Avui tindrem Enric, el mussol que sempre tenia son, la llegenda del mussol i la història de Yosaku i l'ocell màgic.
1: I no us n'aneu gaire lluny, perquè també anirem fins a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre ideal per llegir a casa i viatjar sense moure-us del sofà.
0: Així doncs, prepareu-vos bé, apugeu el volum de la ràdio, que obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 594 i veig que ens ha sortit Enric, el mussol que sempre tenia son. És el primer conte d'avui i va d'un d'aquests ocells tan nocturns, però amb una pega ben curiosa.
1: Doncs sí, Lluís, us imagineu un mussol que en comptes d'estar ben despert i amb els ulls com a taronges quan surt la lluna, no para de badallar?
0: Mussol amb son de nit, però si és precisament quan han de volar, caçar o sortir a jugar.
1: Doncs això mateix li passa al nostre protagonista, Enric. Té tanta, però tanta son, que es confon de branca, confon una pinya amb la seva tieta i es pensa que està espatllat.
0: Però sort en té dels seus amics del bosc vell, el ratolí Pip, la llúdriga Bruna i en Gripau Xic, que l'ajudaran a descobrir per què li agafa aquesta mandra tan grossa.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que comença la història d'Enric, el mussol que sempre tenia son.

0: Al cor del bosc vell, quan el sol s'amagava i sortia la lluna, tots els animals es preparaven per fer el contrari del que fem els humans. Es despertaven. Tots, menys un. Hendrik, el mussol més jove del bosc, tenia un gran problema.
1: No puc més. Tinc les plomes caigudes, els ulls petits com pinyons. Tinc tanta son que fins i tot en confoc de branca. L'altre dia vaig intentar saludar una pinya, pensant que era la meva tieta.
2: Dric, dric! Hola, Dric! Què fas, adormit? Que ja és de nit? Dric, dric! Hem de buscar baies, hem de córrer, hem d'amagar-nos de les guineus, hem de fer de tot! Per què tens cara, aquesta cara de poma al forn?
1: Pi, per favor, parla més a poc, que em fa mal el bec. No puc estar despert. Quan arriba la nit em ve una mandra. Jo crec que sóc un mussol espaiat.
0: En Pip, el ratolí més trapella del bosc, es va gratar l'orella preocupat. Un mussol que volia dormir de nit era quelcom molt estrany. Així que van decidir anar a veure la Bruna, la llúdriga sàvia que vivia a la riera.
3: Benvinguts, petits de la nit. Què us porta per la meva riera cristal·lina? Deixeu-me endevinar. Hendrik ha tornat a xocar contra el tronc del roure?
1: Això no, només va ser un cop, Bruna. El problema és que no tinc energia. Vull dormir.
2: Sí, Bruna, sí. Té tanta son que s'ha confós de nit. S'ha confós de plomes i no pot ni obrir un ull. Li hem de donar una infusió de fulles de pi. O fer-li pessigolles. O agafar-li...
3: Silenci, Pip. Deixeu-me mirar. Escolta, Dric. Tu què fas, just abans que s'amagui el sol, quan els humans sopen?
1: Doncs menjo unes quantes cuques de llum i em bec una gota de rosada dels giris blaus. Per què?
4: Croc! Ja ho sé, ja ho sé! Els giris blaus, les flors dels giris blaus fan a dormir fins i tot a les pedres. Jo en vaig trepitjar una l'estiu passat i vaig estar roncant 3 dies seguits sota una fulla de col. Croc!
2: Agripau, xic, té raó! Dric, estàs prenent la rosada equivocada. T'estàs prenent una poció de la son abans de començar el dia.
1: Oh, carai. Llavors no sóc un mussol espaiat. Només sóc un mussol una mica despistat.
3: Exacte, Dric. A partir de demà, canvia els iris blaus per les flors de farigola, que donen molta energia. Però per avui crec que ja és massa tard.
0: I tant que era tard. Abans que ningú pogués dir res més, es va sentir un soroll molt conegut al peu de la riera.
4: Croc! S'ha dormit dret a la branca!
2: Ostres! I ara? Com el pugem a dalt del niu? Pesa molt!
3: Vinga, va. L'ajudarem entre tots. Xic, tu empeny des de baix. Pip, tu vigila que no caigui.
0: I així, fent pinya enmig de la nit, el ratolí, la llúdriga i el gripau van portar el seu amic mussol fins al llit de fulles. Hendrik va dormir tota la nit com un soc i a la nit següent, gràcies a la farigola, va ser el primer de fer el crit de guerra dels mussols. I des de llavors, al bosc vell, tothom sap que si tens son de dia és normal, si tens son de nit és un misteri. Però si tens amics de veritat, mai no et quedaràs adormit al mig del camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
5: I si us penseu que ja ho havíem après tot sobre els mussols amb el Hendrik, ara farem un viatge molt i molt llarg, perquè ens anem cap a les illes del Carib, concretament a Puerto Rico.
6: Allà hi tenen una antiga llegenda que explica per què aquests ocells tan elegants tenen un plomatge de tants colors diferents i, sobretot, perquè només s'atreveixen a sortir quan fosqueja.
5: Doncs sí, perquè resulta que fa molts i molts anys el mussol d'aquesta història no tenia ni una sola ploma per vestir-se. T'imagines? Sí. I quan els seus amics ocells el van convidar a una gran festa, li van fer el millor regal que li podien fer.
6: Tots els ocells del bosc li van cedir una de les seves plomes més boniques per confeccionar-li un vestit espectacular. L'única condició era que, en acabar la festa, les havia de retornar totes. Però ja us podeu imaginar què va passar quan el mussol es va veure tan i tan eixerit davant del mirall.
5: Una història plena de generositat, de coqueteria i d'alguna pilleria. Escolteu la llegenda del mussol.

0: explica una antiga llegenda que fa molt de temps, a l'illa caribenya de Puerto Rico, se celebraven festes molt divertides al bosc, on tots els animals es reunien per cantar, ballar i compartir. Cada vegada que hi havia una nova festa, les diferents espècies feien torns per organitzar la celebració i garantir que tot sortís perfecte. En una ocasió, aquest gran honor els va tocar a les aus. Així que tots els ocells es van reunir en una assemblea amb l'objectiu d'organitzar el treball de manera equitativa. Com el primer, i més important, era que les invitacions arribessin amb prou temps d'antelació, van acordar enviar com a missatgera a la ràpida àguila de cua vermella. Encantada de ser l'escollida per aquesta tasca, l'àliga de cua vermella va ser casa per casa lliurant les invitacions. L'última a lliurar va ser a l'arbre on vivia el mussol i, per la seva sorpresa, es va trobar el pobre animalet totalment nu. L'àliga de cua vermella es va estranyar moltíssim i va sentir com es posava vermell mentre intentava dissimular-ho.
1: Bon dia, mussol! Vinc a portar-te la invitació per la propera festa d'animals.
0: El mussol va reaccionar amb poc entusiasme, ni tan sols es va molestar a llegir-la i li va dir...
2: Oh, està bé. Deixa-la allà sobre, que ja miraré més tard.
0: L'àliga de cua vermella va creure que li passava alguna cosa estranya i li va semblar oportú interessar-s'hi.
1: Perdona la indiscreció, però noto que estàs nu. Potser no tens roba que posar-te?
0: El mussol es va posar vermell i, completament avergonyit, va baixar el cap.
2: No, la veritat és que no tinc res per posar-me. Ho sento molt, però en aquestes condicions no podré anar a la festa.
0: L'àliga de cua vermella es va quedar tan impactada que no va saber què dir. Es va acomiadar i, amb el cor encongit, va remuntar el vol. Només tornar, va convocar una reunió d'urgència per explicar als altres ocells la lamentable situació en què es trobava el petit mussol.
1: Hem de fer alguna cosa immediatament. No podem permetre que el nostre amic es perdi la festa només perquè no té roba.
0: Una cotorra verda de bec color ivori va ser la primera a pronunciar-se al favor del mussol.
3: És clar que sí. Entre tots us ajudarem. Escolteu, se m'acuta una idea. A cadascun de nosaltres traurem una ploma, ajuntarem moltes i les donarem perquè es faci un vestit a mida. L'única condició que us posarem serà que, quan la festa acabi, haurà de tornar cada ploma al seu propietari. Què us sembla la idea?
0: Si alguna cosa característica a les aus és la generositat. Així que la cotorra no va haver d'insistir gaire. Tots els ocells van assentir i van anar arrencant-se amb el bec un plomatge del pit. Quan havien reunit una cinquantena de plomes, l'àliga de cua vermella les va ficar en un petit sac i va partir ràpidament a casa del mussol.
1: Pren, amic, això és per a tu. Entre uns quants amics hem ajuntat un munt de plomes de colors perquè et dissenyis un vestit bonic per anar de festa.
0: El mussol es va emocionar moltíssim.
2: Oh, de debò? Però si són precioses!
1: Sí, sí que ho són. Pots utilitzar-les com vulguis, però les hauràs de tornar quan acabi la festa, d'acord?
2: Esclar! Moltes gràcies! És un detall preciós! Ara mateix em poso fil a l'agulla!
0: El mussol va agafar l'agulla i fil. I durant una setmana va treballar sense parar, confeccionant el seu vestit nou. Es va esforçar molt, però va valdre la pena perquè a la nit de la festa ja estava acabat. Se'l va posar en compte i es va mirar al mirall.
2: Oh, vaja! Que bé em queda! Són imaginacions meves o estic molt maco?
0: No eren imaginacions seves, ja que quan va aparèixer a la festa... El seu aspecte va causar veritable sensació. Molts animals es van acostar per dir-li que semblava un autèntic galant i les femelles de totes les espècies es van quedar enamorades de la seva elegància. El mussol estava tan orgullós i se sentia tan atractiu que es va passejar per tot arreu per assegurar-se que el seu aspecte no passava desapercebut per ningú. Va viure una nit increïble, va xerrar amb tots, va ballar i va menjar deliciosos canapès. Ai, feia anys que no s'ho passava tan bé. Però, quan la festa estava arribant al final, va començar a angoixar-se. Sabia que s'acostava l'hora de tornar les plomes i li feia moltíssima tristesa. Ara que tenia una roba tan bonica i que s'hi veia tan bé, havia de desprendre's d'ella. Els convidats van començar a marxar a casa seva i va pensar que aviat no quedaria ningú. En un rampell d'egoisme i ingratitud, va decidir que el millor era escapolir-se per la porta del darrere per no haver de tornar les plomes. Mira tu. Va mirar banda i banda, es va dirigir a la sortida sense cridar l'atenció i es va internar cap al bosc. Poc després, l'orquestra va deixar de tocar i els cambrers van començar a recollir les safates de menjar on només quedaven les molles. La festa s'havia acabat. Els ocells, que havien cedit les plomes tan generosament, van buscar el mussol per tot arreu, però no van trigar a adonar-se que s'havia esfumat. Van esperar un parell d'hores que tornés i fins i tot algun va sortir a buscar-lo. Però, vaja, ningú va ser capaç de localitzar-lo, ni tan sols a casa, que estava tancada. Del mussol mai més se'n va saber res. Diu la llegenda que, encara que han passat molts i molts anys, encara avui les aus de Puerto Rico busquen el mussol lladregot per demanar-li que torni les plomes. Però el mussol s'amaga molt bé i només surt de nit perquè ningú el vegi ni el trobi.
4: I per tancar el gran llibre de contes d'avui, farem un últim viatge de tornada. Però aquesta vegada ens anirem cap a l'Orient més llunyà.
5: Doncs sí, i anem cap al Japó per descobrir la història d'en Yosaku, un humil llenyataire de cor pur que un dia de neu i molt de fred troba un ocell atrapat en una trampa i el salva.
4: Una història d'amor, de gratitud i de secrets, perquè ben aviat la vida d'en Yosaku canviarà per sempre amb l'arribada d'una noia misteriosa anomenada Otsuru.
5: Però atenció, perquè quan hi ha una promesa de no mirar a través d'una porta tancada, ai, la curiositat pot fer que descobrim un secret extraordinari i, alhora, molt trist.
4: Vinga, va, obriu bé el cor i deixeu-vos portar per la màgia del Japó. Tanquem el bloc de contes d'avui amb Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit!
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa Otsuru i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: ja he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitaré més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Oh! Oh! Un ocell!
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.
4: Lluís, avui porto una paraula que formaria part d'aquelles que es van apagant. Vull dir que, a força de repetir-ne unes i arraconar-ne d'altres, anem empobrint la nostra llengua. Un exemple clar de paraules que es van apagant seria havent dinat, havent sopat, havent esmorzat. Aquestes són expressions col·loquials que han quedat substituïdes per després de dinar, després de sopar, després d'esmorzar.
3: Mercè, no hi ha millor pla per la tarda que havent berenat, acomodar-se al sofà i escoltar un nou programa de l'Hora del Conte. Què et sembla? Bé, no?
4: Em sembla genial, genial. Vinga. Aprofites qualsevol paraula per entrar-la dins d'un context. Molt bé.
3: Així ha de ser, així ha de ser.
4: Molt bé.
3: Vinga, convidem els nostres oients a utilitzar-les, ja que aquesta és la manera de que no caiguin a l'oblit. Bé, nosaltres preparem d'altres paraules perquè la propera setmana les afegiu al vostre diccionari.
4: I si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Ara, Lluís, què et sembla si ens apropem a la nostra biblioteca?
3: Em sembla una idea magnífica.

0: Doncs mira, avui hem seleccionat el conte Els fantasmes no truquen a la porta. Aquest conte ens parla de l'amistat, de sinceritat, d'aprendre a compartir amb les persones que estimem i que l'efecte no s'acaba quan arribin nous amics. Al contrari, hi ha lloc perquè continuï creixent. Ens en pots fer 5 cèntims, Lluís?
1: I tant, com no. Mira, l'os i la marmota són grans amics i els encanta passar temps junts. Però quan l'os convida a l'ànec a jugar amb ells, a la marmota la idea no li fa gens de gràcia. No vol compartir el seu amic i per evitar que vingui, decideix explicar una petita mentida. A casa hi ha fantasmes. És aquí on comença tot l'embolic. I amb molt d'humor i tendresa, aquesta història ens permet parlar d'una emoció tan habitual com és la gelosia o la por de perdre el nostre lloc quan apareix algú nou.
0: És un conte que ens recorda que, de vegades, els fantasmes que més ens espanten no són els que truquen a la porta, sinó els que neixen de les nostres pròpies pors i inseguretats. Per això, us recomanem Els fantasmes no truquen a la porta, de l'Eulàlia Canal Iglesias i amb unes magnífiques il·lustracions de Rocío Bonilla Raya. És un conte editat per Edicions Bromera i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.
2: El mussol no vol cantar perquè és tot sol.
1: I tancant la darrera pàgina, bufem ben fort perquè la màgia d'aquests 3 contes que hem fet es quedi guardada fins a la setmana que ve.
0: Quin greu que em sap, Lluís. Amb el bé que s'està aquí entre mussols, dormilegues i ocells màgics.
1: Ja ho saps, Mercè. Les bones coses que són breus són dues vegades bones. I els 30 minuts de l'hora del conte d'avui han passat en un tancar i un obrir d'ulls.
0: I sempre diem, i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Però abans de posar fi al punt final del tot, ho farem a ritme de música amb la cançó El mussol dels Cosins del Sac.
1: Ben triada. Així que per avui marxem, però a partir de ja mateix ens posem a preparar el programa de la propera setmana. Us recordem que L'Hora del Conte és una producció d'Ona Villas per la xarxa de comunicació local, present a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra.
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
1: Fins a la setmana que ve i a ballar amb el mussol.
3: Ah!

0: Benvinguts i benvingudes de nou a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez, amb la companyia de Lluís, en Lluís García.
1: Hola, Mercè.
0: Hola. Ara que som a l'estiu i estem de vacances, us portem una selecció de contes perquè us pugueu divertir, espantar, entretenir i tot el que convingui.
1: Exacte, és una tria de contes que ja us hem ofert amb altres programes i que ara els recuperarem perquè torneu a gaudir de tots ells durant les vacances.
0: Sí, i no heu de fer res d'especial per escoltar l'Hora del Conte. Només cal sintonitzar el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dia cada setmana, perquè gràcies a la xarxa de comunicació local us arriben els contes arreu de Catalunya i Andorra.
1: I entre tots els que fem l'Hora del Conte us presentarem tres contes cada setmana i acabarem, com sempre, amb bona música.
0: Genial. Anem pel primer d'aquesta setmana.
1: Pel primer conte d'avui ens anem a una granja de gallines.
0: A una granja de gallines?
1: Sí, sí, Mercè, però no unes gallines qualsevol, no, sinó una que posa els ous d'or.
0: Els ous d'or? Sí. Doncs la gallina d'ous d'or és una faula del grec Esop, de la qual el francès Jean de la Fontaine i l'espanyol Félix María Samaniego també van escriure unes magnífiques versions. Avui us presentem la nostra versió dramatitzada, que esperem que us agradi.
1: Un granger i la seva dona es troben que una de les gallines pon ous d'or. No contents d'esperar la posada de la gallina, decideixen matar-la pensant que té or en el seu interior. Ai, quan descobreixen que no és així, se n'adonen que millor els hauria valgut conservar el que tenien.
0: Mentre escolteu el conte, jo me'n vaig al súper a veure si trobo un ou d'or. Fins ara!
1: Que tinguis sort!

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines, però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volgant Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000, dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric. Tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.

0: I tornem a agafar un avió per anar al Japó mil·lenari. Yosaku i l'ocell màgic és el conte tradicional japonès de Tsuyoki Yama, estret de la plana web de contes arreu del món i que ara us ho presentem.
1: Fa molts anys, al Japó, hi havia un jove molt pobre que vivia en una caseta al bell mig d'un gran bosc. Es deia Yosaku i es guanyava la vida recollint llenya de la muntanya per després vendre-la a la ciutat.
0: Doncs per tots vosaltres, Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir:
1: passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit!
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobre i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar:
2: puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku:
2: que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir:
2: he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei, que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir.

0: I anem pel darrer conte d'avui. I ho fem amb un conte anònim. El gat que no sabia que era un gat.
1: Com ha de saber que no era un gat? A veure, Mercè, com pots aclarir això?
0: I tant que t'ho aclareixo. Mira, fa molts anys, moltíssims anys de fet, quan hi havia animals que sabien parlar, va néixer un gat a prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que el granger tenia cura amb la seva dona, la Teresa.
1: El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre i, quan la seva mare va recollir els seus germans, va portar-los a un lloc més tranquil i segur. No el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc no va poder veure la seva mare i els seus germans.
0: Aleshores, el gatet va quedar sol al món i va passar molta gana fins que el Pepe el va trobar al costat del camí de casa seva i se'l va endur amb ell per cuidar-lo.
1: Atura't, Mercè, que ja veig que vols explicar tot el conte. Vinga, va, expliquem el conte a tots els amics de l'hora del conte, perquè a mi em té molt intrigat això de que un gat no sàpiga que és un gat. Vinga, anem-hi.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit, i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va

0: contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
1: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
2: Oh, hola, qui ets?
0: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
2: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
0: Estàs segur? De qui ets un esquirol?
2: I tant.
0: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
3: Bah! Quin fàstic!
0: Com que quin fàstic? És menjar?
3: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
0: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
2: Qui ets tu?
1: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
2: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
1: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fan?
2: Som-hi.
0: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
1: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
2: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
1: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
2: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
0: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
2: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
2: Jo em dic Pep i sóc un bou també.
4: Un bou?
0: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
1: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
0: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
6: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
6: Jo em dic Pep, el gat.
0: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
6: Ens diem Cinto.
0: Fina.
7: Kio.
0: Calixta. I som...
7: Gats.
8: Tu has passat bé, Mercè?
9: Doncs mira, m'ho he passat genial, com cada setmana, Lluís, i tu?
8: Jo, fantàstic, la veritat, però molt curt, molt curt.
9: Sempre ens passa el mateix.
8: Ai, doncs esperem que els nens, nenes, pares, avis, tiets que escolten l'Hora del Conte també s'ho hagin passat tan bé com nosaltres. Ai, ens acomiadem per avui, des de la mateixa granja, on hem començat avui explicant el conte dels ous d'or. Marxem amb la música dels Pot Petit i la seva gallina Tica.
9: M'encanta aquesta cançó, superdivertida. I fins la propera setmana que ens tornem a veure. Així que esteu atents a aquesta hora. No falteu a la cita. I mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte més que bonic.

0: podries ajudar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Eh? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Coca, coca, ai no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc-coc-coc-coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs, com cada dilluns, en aquest espai, en el nostre Castelldefels Coffee, en aquesta tertúlia política, som Castelldefels i en aquest cas ens acompanya el regidor d'Educació i Pau i Solidaritat, Ramon Amador.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Justament en una jornada com avui, que hi ha diverses coses a destacar en el terreny de la solidaritat, però comencem amb una cosa que ja va passar, i era el darrer ple de setembre, quan es va aprovar una moció referent a l'escola inclusiva que presentava Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Exacte, doncs es va aprovar majoritàriament tot el ple, i perquè, bueno, l'educació ha de ser inclusiva, o sigui, també hi ha un decret per part de la Generalitat de fa molt de temps, i nosaltres com som, doncs, compartim plenament aquest objectiu de la moció, no? La inclusió educativa ha de ser real. I perquè sigui així, doncs, falten i calen recursos, i formació pels professors, que moltes vegades es troben en situacions de nens i ja des de ben petits, perquè nosaltres a la Casa dels Infants també ja notem mancances d'aquesta realitat. Són, bueno, doncs, més recursos, són nens amb diferents capacitats o diferents trastorns que necessiten, doncs, una atenció més personalitzada. I avui en dia també el que demanem i el que es demana també és baixada de ràtios per aquest motiu, perquè els professionals a les classes, doncs, no tinguin 20 o 30 alumnes amb un únic professor que no està preparat, doncs calen recursos, calen més suport educatiu, calen més espais per atendre aquestes problemàtiques, bueno, problemàtiques, aquestes diferències, i hem de ser també conscients de que tot això depèn del Departament d'Educació i Formació Professional, que aquest any, doncs, s'han posat una mica més les piles, i sí que aquí a Castelldefels, doncs, ens han dotat de més recursos, és veritat, de més recursos a les diferents escoles, però encara de 0 a 3, de 3 a 6 sobretot, i a primària, que també està veient també aquestes necessitats per atendre aquesta realitat, no? I llavors, doncs, nosaltres des de l'Ajuntament, tot el consistori en ple, doncs, reivindiquem que tots, des de l'administració local, des de l'administració autonòmica, doncs, afrontar aquesta mirada constructiva i realista per a tenir una educació, doncs, real, i detectar les necessitats, acompanyar a les famílies i coordinar tots els serveis, i, doncs, demanar al departament, doncs, aquest tipus de recursos que necessitem tots.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, parlem ara d'altres qüestions, com deien, fonamentalment, no, avui, temes relacionats amb la solidaritat, perquè conflouen, i justament a partir del dia d'avui, i també avui dilluns, doncs, tenen joc activitats diverses i destacades. Per exemple, comencen les jornades de pau i solidaritat, aquestes sí que són organitzades per l'Ajuntament. Quin és el lema enguany i quines activitats ressaltaria, senyor Amador?
2: Doncs sí, avui comencen ja portem 37 anys de jornades de pau i solidaritat. O sigui, sembla que no, però quasi 40 anys són moltíssims. Una ciutat, doncs, amb un esperit, doncs, molt solidari. Bueno, doncs, comencem perquè sí, comencem aquesta tarda amb dues activistes. Com sabeu, ja comencen avui, del 5 al 18 d'octubre. L'eslògan, doncs, és la solidaritat, la globalització necessària, no? Però deixa'm dir alguna cosa més, perquè fins al divendres passat, el dia 2, una entitat del Castelldefels, del Consell, perquè totes aquestes activitats que es fan en les jornades es preparen, per una banda, amb el Consell de Pau i Solidaritat, totes les entitats, i també amb el Fons de Cooperació. I aquesta entitat, des del 21 de setembre, que va ser el Dia Internacional de la Pau, vam començar aquí, doncs van començar i van realitzar, doncs, una altra marxa, la quarta marxa per la pau arreu del món, i van iniciar un acte, no?, en el que vaig estar present i vaig participar amb ells, no? I vam acabar aquest divendres passat, i nosaltres ara, doncs, hem solapat bueno, no solapat, no, hem continuat amb tot un treball de pau i solidaritat a la ciutat, no? Aquestes jornades, doncs, del 5 al 18, tindran una programació molt diversa. Tindrem el festival, sobretot el festival d'Estela aquest diumenge per la pau, cinema, contes, poesia, música, dansa, una jornada de famílies, teatre, el teatre. Doncs tenim un munt d'activitats per tots els públics i on participen, com ja he comentat, entitats de pau i solidaritat, entitats ja molt arraigades aquí, arrelades al municipi, amb un esperit molt amb vocació d'ajudar i de cooperar amb tots els projectes que tenen, que són moltíssims, arreu del món.
0: Hi ha, com deien, activitats programades al llarg d'aquests dies?
2: Sí, mira, doncs tinc aquí el programa, podeu consultar-lo a la web, a les xarxes de Pau i Solidaritat. Avui comencem amb la inauguració de les entitats

0: I faran, bueno, un intercanvi d'impressions i els ajudarà i els dirà, donarà més informació de primera mà, no? La tindrem per la tarda i ens explicarà un poco, una mica tota la seva trajectòria, sobretot després de la pandèmia, no? Que va impulsar, doncs, una plataforma digital per donar visibilitat a les dones que quedaven excloses en el seu país, en molts espais socials, en la formació inclús i de més, no? I al dia següent tindrem a una altra activista, a la Nontokozo Sediwe, doncs, que també és una líder de sud-africana que va créixer durant l'apartheid i forma part de la primera generació que va començar a educar-se després de la segregació racial, no? Dos activistes molt potents que estaran amb nosaltres. Ens han comentat d'altres municipis que altres vegades que han estat aquestes persones ha anat molt bé i les tindrem amb nosaltres.
1: Doncs, a banda d'aquesta visita, destacaria alguna cosa més de les jornades?
0: Sí. De fet, aquestes activistes, el programa que és dintre de les jornades de Pau i Solidaritat que tenim a la tardor, com ara a l'octubre, doncs està també inclòs aquestes activistes perquè també tenim el programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquí a Castelldefels fent a la primavera i a la tardor. I aquesta, doncs, entren en aquesta campanya de tardor aquestes dues persones, no? Que són, que la veritat, el que volem no és només parlar d'elles. O sigui, jo aquí he comentat i tenim, ens passen cada vegada el programa d'activitats, ens passen des del Fons de Cooperació tota la biografia, tot el treball, tot el currículum de les persones, i nosaltres aquí, l'equip de l'àrea, doncs fem una criba, no? d'haver aquí invitem, no? Perquè també aquestes persones no només estan obertes a la ciutadania en un col·loqui, sinó també que van a visitar les escoles. Vale.
1: Llavors, això és molt interessant perquè l'estudiant et coneix de primera mà la seva experiència.
0: Bueno, és que no entenem, des de Som i des de l'Ajuntament, no entenem si no es treballa la cooperació, la pau, des de ja ben petits, des de l'escola, pràcticament, no? Des de les famílies, no? I s'han de difondre aquests missatges, aquests testimonis, aquesta feina d'altres països, d'altres persones en una altra part del món, perquè vinguin aquí i compartir-lo i veure que també a vegades, doncs, els drets humans també des del món local és important conèixer-los i defensar-los, no? I per això anem a les escoles. De fet, i aquí també faig un parèntesis, tota l'àrea de cooperació, també educació, però ara estem parlant de cooperació i de pau, fem una feina, una tasca grandíssima a les escoles, i això és molt important. Pràcticament no es veu, perquè no es veu, però sí que fem més a més activitats amb les escoles, i les escoles també, totes les escoles, ho hem de dir també, aquesta comunitat educativa que tenim a Castelldefels, jo estic molt orgullós d'ella, perquè centres escolars, instituts, famílies, altres serveis i entitats de la Generalitat al municipi, les àrees de l'Ajuntament, no només d'educació o de cooperació o de pau, sinó altres, doncs estem tots molt implicats. I d'ahir, doncs, que podem dir amb orgull tothom que som una ciutat educadora. I educadora en pau i solidaritat i cooperació.
1: Doncs tindrem l'oportunitat aquí a Ràdio Castelldefels de parlar també un any més amb aquestes activistes des del Fons Català de Cooperació, fent de manera anual quan ens visiten i coneixen de primera mà quina és la problemàtica que denuncien i el que reivindiquen, clar, sempre lligat amb la defensa dels drets humans. Mm-hmm. Doncs justament feia referència a les entitats solidàries i abans de parlar d'una en concret, suposo que també va ser present la trobada d'entitats Fem Poble que es va celebrar per primera vegada fa uns dies.
0: Exacte, doncs sí, va estar aquí al costat i la veritat també doncs, va ser una jornada molt aprofitosa, molt engrescadora també, perquè es veuen doncs, persones que poden informar-se, que poden doncs, estar i assabentar-se de tot el que es fa pràcticament moltes vegades a l'ombra, totes aquestes activitats, totes aquestes entitats, no només de cooperació, sinó moltes d'altres, moltes d'altre àmbit, de cultural, social, doncs es van veure

0: tota la feina que hi ha darrere, les persones, perquè també és bonic, ho dic personalment bonic, també conèixer el veí que treballa en aquesta entitat o en una altra i podem entre tots doncs, crear aquesta família gran de treballs municipal, perquè aquí les entitats a Castelldefels són molt actives en l'àmbit que sigui, esportiu, cultural, social, cooperatiu, educatiu, totes són molt actives, i amb un acte com aquest, que va ser la primera trobada, i no serà l'última, lògicament, doncs veiem, coneixem de primera mà les persones que hi ha darrere de cada entitat, de cada projecte, de cada feina que fan, i veure que és molt gran la feina que fan i que és molt gratificant, perquè una societat també com la nostra necessita de persones doncs, treballadores en aquests àmbits, i poder doncs, ser entre uns i altres, doncs, acompanyar-nos en el dia a dia de la ciutat.
1: Doncs precisament jo deia que parlàvem d'un en concret, i és de Mont sense guerres i aquesta marxa per la pau.
0: Sí, doncs ho he comentat abans, no? Aquesta entitat va ser el passat 21 de setembre fins al 2 del divendres passat, d'octubre, que vam tenir diferents activitats també, teatre, dansa, converses, col·loquis i de més, i activitats familiars, i va ser també doncs, aquestes activitats dintre del marc de la quarta marxa mundial per la pau. Es fa a tot arreu, a tot el món, i en diferents actes, en països, ciutats importants, on es fan moltes activitats. I aquesta vegada, una altra vegada, perquè ja porten 4 anys, aquesta entitat va implicar al municipi en aquesta marxa.
1: Molt bé, doncs també avui, ho dèiem al començament, té lloc un esdeveniment important, i és que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que per cert està darrere, com deia el senyor Amador, de la proposta de Ciutats Defensors dels Drets Humans, fa 40 anys de funcionament, i l'Ajuntament de Castelldefels hi serà present. Vaja, vostè anirà.
0: Aquesta tarda, exacte, sí. La veritat és que són molts els ajuntaments que hi participen, i és un acte molt, molt mediàtic, perquè és un acte on es donarà lectura entre tots els ajuntaments que col·laboren amb el fons, o part d'una declaració institucional, i que estaran als mitjans de comunicació i que sortirem a la tele, crec, no ho sé. Però la veritat és que sí, és el darrer acte també d'aquest aniversari, de 40 anys de l'aniversari. No? I el lema i el fons d'aquesta declaració doncs, és la cooperació municipalista, és la cooperació des de l'àmbit més petit, des del local, no? Local a global, no? És una mirada més pública, però des d'una vessant més petita, no? I és això, no? El Fons de Català de Cooperació doncs, va néixer el 86 i va ser una decisió entre ajuntaments que volien disposar d'una eina comuna, d'una eina comuna, professional, per cooperar amb rigor i des de la proximitat. I van ser els ajuntaments els que van crear, amb el suport de la Generalitat, aquest organisme. No? I després de 4 dècades doncs, han impulsat moltíssims projectes en més de 90 països.
1: Actuen a 90 països actualment.
0: Més de 90, sí, actualment en 90 països que ens deixen, perquè hi ha altres països que han intentat entrar, però no han pogut. No? I el més important aquí és la idea de fons. No? La solidaritat internacional és compatible amb l'atenció a les necessitats locals, no? Perquè totes dues parteixen d'aquesta defensa de la dignitat, dels drets i oportunitats. És el que comentava abans també. Tot aquests aspectes doncs, s'han de treballar localment, s'han de treballar en els més petits, en l'escola, en la família, en l'Ajuntament, no? En tot els àmbits, no? Perquè puguin repercutir després en una forma més global. No? I llavors aquesta entitat doncs, dona peu a fer-ho tot més organitzat entre tots.
1: Doncs un altre festival que arriba de nou a Castelldefels és el Festival Estels per la Pau, un festival al qual dona suport l'Ajuntament i que doncs, en algunes ocasions s'ha hagut de suspendre per causes de temps dolent, temps dolent, o ventades exagerades, o que ha plogut molt.
0: Sí, així ha sigut. Sí. En algun, bueno, l'any passat, de fet, va ploure, però va mantenir el dia i es va fer, no? Al final, amb molt d'èxit, no? Aquí, nosaltres, quan programem aquest dia, reservem dos dies, dos diumenges. El proper diumenge, l'11 d'octubre, i ja queda reservat el 25 d'octubre, i quan contractem els serveis, quan parlem amb els voluntaris, voluntàries, doncs ja diem que s'han de reservar aquests dos dies, no? I esperem que no plogui, no sé, ja veurem que no, no? En tot cas, no està organitzat per l'Ajuntament, com has... Suport,
1: no,
0: tu l'has donat suport.
1: Sí,
0: has donat
1: suport. Suport. Exacte. Està organitzat per una entitat, que ara vostè ens parla.
0: Exacte, jo ara, doncs, efectivament, és el primer any que l'organitza l'Ajuntament.
1: Ah.
0: L'organitza l'Ajuntament amb el suport, amb el suport i amb la feina i l'acompanyament, recolzament del Consell de Pau i Solidaritat. O sigui, aquest any és propi nostre. Ho fem tot nosaltres, entre les entitats, personal de les entitats i personal de l'Ajuntament. O sigui que serà nostra per primera vegada, de fet, per primera vegada. Llavors, jo crec que, bueno, ens sortirà bé, perquè és nostra i ens fa més il·lusió, no, doncs, que hi hagi una empresa darrere, una entitat darrere, que també ho han fet molt bé durant aquests anys, no? Però ara aquesta pertinença, doncs, és més gran, perquè és nostra i hi haurà, doncs, moltes coses també per part de les entitats del Consell, que faran tallers i ho faran molt bé també, no? Es podran construir, bueno, i fer volar el propi estel, tallers, contes, dansa, música, bueno, doncs estaran estaran també, doncs, aquestes aquests estels gegants,
1: que són, bueno, tan bonics de veure al,
0: sí,
1: cel, clar.
0: Esperem també que hi hagi una mica de vent per veure'ls.
1: Aquest festival. Un festival que es fa habitualment a la plaça de les Palmeres.
0: Exacte.
1: Continua ja la seva ubicació?
0: Sempre. No, sempre serà... Bueno, sempre, a veure, perquè també agafem i demanem permís a AENA per fer servir tot l'espai aeri, una mica, i la platja, perquè ja la platja també, doncs, es pot fer i volar millor.
1: Molt bé, doncs, quelcom més, senyor Amador, abans d'acomiadar-nos?
0: Doncs, bueno, convidar a tota la ciutadania a aquestes activitats. De fet, aquesta setmana i la propera seran plenes d'activitats de pau i solidaritat, cooperació per conèixer les entitats, per participar-hi, per, bueno, per què no, per compartir i per associar-se a alguna entitat, que també ajuda. Bueno, i de fet, doncs, agrair també des d'aquí a tot el Consell de Pau i Solidaritat, a totes les entitats, a cadascuna de les persones que hi ha darrere, per tota la feina que fan, no només en unes jornades, no només en unes activitats d'una marxa, no només en un dissabte solidari, sinó durant tot l'any. O sigui, són entitats que treballen dia darrere dia i ho fan desinteressadament tothom. O sigui, que agrair tota la feina que fa.
1: Doncs que vagi molt bé aquesta jornada, aquesta nit de celebració del 40è aniversari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Evidentment, totes les jornades de pau i solidaritat que tornen a Castelldefels aquesta tardor.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Ramon Amador, regidor de Pau i Solidaritat i Educació per Som Castelldefels. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: podcast El Defels. Així som, el més destacat de la setmana. Nonto Cozo Seribe Sabí, que és activista, mediadora i líder comunitària, al tabal de la qual se centren les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió. Nonto Cozo és fundadora i directora de l'associació Ubuntu Co-Create, oriunda de Sud-àfrica, concretament dels Nels Pruitt Pumalanga, un township de Johannesburg i criada pels seus avis. Nonto Cozo va comprendre des de nen el significat de les paraules comunitat i racisme, que se seva no paraven d'entrar i sortir persones de la comunitat, i al carrer els veïns bé eren com a familiars, els quals acudir quan feia falta ajuda, mentre que el país renava l'apartheid imposat per la minoria blanca que va dominar el país fins a les eleccions lliures de 1994. Doncs Nonto Cozo Seribe Sabik és una de les dues activistes pels drets humans que visita aquests dies Castelldefels en aquesta gira de ciutats defensores dels drets humans i en el context de les jornades de pau i solidaritat, de les 37a jornades de pau i solidaritat que s'organitzen des de l'àrea municipal del mateix nom a Castelldefels. Saludem a Nonto Cozo Seribe Sabik i a Laia Sant Martí, que ens farà de traductora. Què tal? Molt bon dia.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
2: Hi, it's good afternoon, actually. I'm sorry. Thank you for having me here.
0: Nonto Cozo és directora de l'associació Ubuntu, que aposta per combinar la cervesa indígena amb mètodes occidentals. Quines són les principals àrees de treball?
2: Thank you for having me. So, I dedicate myself in holding space for people, especially here in Europe, for holding space for people who have migrated, the grief and the pain, and creating space where we can create strategies for hope and healing together. And spaces where we can find ways to support each other and to be in solidarity with each other. I also work with white body people, where I support them in the process of working on their internalized white supremacy and white privilege. So in this way, it's a space where not to create shame about racism, but to create a space where they feel warm and welcome and safe enough to know that we can together work on these oppressions, that it's not just about us, black and brown people, to work on racism, but it's also a responsibility for the white body people to work on racism. And I'm also involved also in sustainability and regenerative work, which is work on building communities and finding sustainable ways to live together that connects to indigenous ways, but also we can dream the future together, futuristic ways.
3: Bé, doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques. Finalment, em centro en un treball de sostenibilitat i un treball restauratiu per construir una nova manera d'entendre el món en comunitat, com deies tu bé, doncs, combinant els coneixements indígenes amb els coneixements occidentals, on podem construir conjuntament aquest món en el qual somiem juntes.
0: Vostè, Nontokozo, va néixer durant l'època de l'apartheid. Quins records guarda d'aquells dies on, evidentment, la situació era molt convulsa?
2: I grew up during apartheid, so actually apartheid ended when I was 14 years old, so I lived 14 years of my life during apartheid, and I have two memories. The one memory I have of apartheid is police, tear gas, violence, the genocide of my people, the culture, the spirituality, the everyday intense living of young people disappearing. We were basically, any young black person was seen as a terrorist. Basically, that's what we were. And we, in the 80s, we were in the state of emergency in South Africa. So I grew up in this vibration of constant activism. And all members of my family were involved in this.
3: 70s?
2: In the 80s. 80s? Yes, we had the state of emergency. Yeah. And I have memories of just waking up at night. I would wake up because I was a child and there would be soldiers with guns in the house already, looking for my uncles, looking for my aunt. And I remember thinking the best thing to be in the world is to be white, because white people had everything. They had the big houses. When we were passing, if we would pass there with my grandmother, because most of the grandmothers, we lived with our grandmothers, they were working in cleaning white people's houses. So it was, we live in the same world, but in different worlds at the same time. I also have something else to say, but maybe I let you say this. Yeah?
3: Sí que recordo, sí, vaig néixer en època, en temps de l'apartheid, i vaig créixer fins als 14 anys. Vaig estar vivint en època de l'apartheid, per tant són 14 anys de la meva vida. Tinc alguns records més concrets d'aquella època. La policia pel carrer perseguint-nos, llançant-nos gas lacrimogen, utilitzant violència contra nosaltres, genocidi contra la meva gent. Recordo, per altra banda, una cultura, una espiritualitat, però tornant a aquesta violència, doncs, recordo joves negres que desapareixien cada dia. Marxaven de manera misteriosa, desapareixien. Cada un d'ells, cada una d'elles, eren vistos a ulls dels qui ostentaven el poder durant l'apartheid com un terrorista o potencial terrorista. En els anys 80 es va declarar l'estat d'emergència a Sud-àfrica i cada membre de la meva família en va formar part d'aquesta emergència. Tinc records de despertar-me a mitjanit i veure soldats a casa meva armats amb metralletes buscant els meus oncles, a les meves tietes. I pensar, el millor en aquest món és ser blanc, ser blanca, perquè a més jo veia que eren dos mons diferents, els dels negres i els dels blancs. Les meves àvies treballaven en cases de blancs com a dones de la neteja.
0: Malgrat néixer en una comunitat marcada per la pobresa socioeconòmica, gràcies a l'esforç laboral de la seva mare, Nontokozo no va tenir les dificultats d'altres persones negres i va poder educar-se en una escola privada, integrant de l'anomenada Generació Mandela o Arc de Sant Martí, la primera que després de l'apartheid es va educar sense la segregació racial, recorda que molts companys blancs d'escola vivien espantats, pot ser que fins i tot enfadants, davant la nova realitat de Sud-àfrica.
2: Yes, I just want to also say that with that first question you ask, that we didn't, even though we were going through all this trauma, we also managed to still keep joy and find space for celebration and joy, which is, and resistance. And this is what I love about my community. And this came from Ubuntu. Ubuntu helped us and supported us to resist. Yeah, we had a lot of white people who were very scared and angry about the new state, about they were afraid that black people were going to revenge. And some of them also, they just didn't want to be ruled by a black government. So there was a lot of fear. However, I think we somehow managed to find ways to come together because of the spirit of Ubuntu. However, at the same time, till today, we still don't have access to resources. Many people from black communities still live in very poor conditions. And the wealth is still in the hands of a few. And a certain class of black people who have reason to start to behave like white people have access to these resources.
3: Abans de contestar aquesta pregunta, m'agradaria remuntar-me a la teva pregunta anterior perquè m'agradaria afegir una cosa important. A pesar del trauma que he explicat, tots aquests records traumàtics, voldria dir que la meva comunitat va aconseguir mantenir aquesta alegria de viure, va aconseguir preservar aquest espai de celebració, de joia i de resistència. I això és el que jo estimo de la meva comunitat, aquest Ubuntu, no? Que va ser el que ens va permetre resistir, sobreviure i d'aquesta manera. I ara sí, doncs, sí, la teva última pregunta, doncs sí que moltes persones blanques en aquesta època del canvi de govern estaven amb por que les persones negres busquessin revenja. I alguns no estaven d'acord amb la situació perquè no volien senzillament ser governats per un govern negre. Però crec que vam poder superar aquesta por i vam aconseguir posar-nos d'acord, doncs, gràcies a aquest Ubuntu que comentava abans. Tot i això, la comunitat negra actualment no té accés a recursos de la mateixa manera que la comunitat blanca, és a dir, que viuen en un context de molta més pobresa per aquest accés insuficient als recursos. I el nostre món, doncs, està en les mans d'uns pocs que són una certa classe o un cert tipus de persones blanques que, a més, han adoptat un comportament molt concret.
0: És a dir, que continuen encara les desigualtats.
2: Extremely, it's embarrassing. And it's not only embarrassing, but it's hurtful. We have people who still live in really bad poverty, and 90% of these people are black people. People who don't have even access to basic toilet, like having houses that don't have proper, you know, toilet systems, shanty towns. I don't know what you call shanty towns here, or I've never seen anything that describes shanty towns in Europe. But we still have, the gap is growing bigger and bigger, actually. We also now have the same issue that you have here in Catalonia or Barcelona, where a lot of Europeans, they go to South Africa to buy flats, to buy houses in Cape Town, which makes it very difficult for local people to live there. So we have a housing crisis also that is happening there, so much that they want to build a wall to separate the shanty towns where black people live and the rich people. And there's also a movement now that wants to separate Cape Town and make it its own independent country, so to make sure they don't get to have poor people, poor black people in the space.
3: Sí, les desigualtats continuen presents d'una manera molt exagerada i que fa vergonya. Fa vergonya pensar-hi. I a més, s'està agreujant aquesta situació cada vegada més. Hi ha una pobresa extrema en la qual viuen una gran part de la població, 90% població negra. No tenen accés a serveis bàsics. Per exemple, algunes cases no tenen lavabos amb les condicions higièniques correctes, els lavabos mínims. I tenim tot uns barris de barraques fetes d'estany, que li diuen shantytowns allà, i que bueno, es van extenent cada cop més fins al punt doncs, que es vol construir un mur per separar-les de Ciutat del Cap, de tota l'altra zona de residències més riques. I tenim un problema que és comparable al que us passa aquí i a Barcelona, on gent de fora venen a comprar habitatge, cases aquí, de manera que l'habitatge es fa inaccessible per la gent d'aquí. Doncs, la gent local d'allà, de Cape Town, de Ciutat del Cap, li passa el mateix. I aquesta gent rica que arriba doncs, vol cada vegada separar-se més d'aquestes persones que pateixen una pobresa que va augmentant i fins i tot s'estan plantejant, hi ha un moviment, ara una corrent que està impulsant una independència, una Ciutat del Cap independent per deixar fora tota aquesta comunitat negra més pobra.
0: Mm. El poble sud-africà lluita per preservar tradicions com la filosofia Ubuntu, a la que abans es referia vostè, però el món canvia ràpidament i amb internet els continguts i les cultures es tornen globals. Com estan les xarxes socials, al seu parer, canviant, modelant o fins i tot destruint les tradicions?
2: Yeah, I think technology in general has its positive sides and it also has its negative side. And I think it's not just technology now, but colonization was the beginning of trying to destroy these traditions of Ubuntu. Because when people are together, then they are able to fight and overthrow any oppressions of government. So unfortunately, because there's this deep idea that we look to the West, that the West has a better life in terms of capitalist way of thinking. And most young people, this is, I guess, the dream. Everybody dreams to have money, to own a house, and to do all these things. You have to somehow live in the capitalist world and follow the ways of the capitalist world. And unfortunately, because of this, then we are somehow distancing ourselves from the traditional ways of Ubuntu, the community ways of living, because we're going more into the individualistic ways, more into self-realization that being independent is a good thing. Owning material things is seen as a good thing, rather than having a community that is sharing, having a community that everybody has something, that everybody has a fair share and solidarity. That is now seen as almost as a burden. Uh-huh. You know, taking care of your family now is seen as a burden.
3: Yeah. Bé, doncs, la tecnologia en general, no només les xarxes socials, té la seva part positiva, però sí que té també la seva part negativa. I no només la tecnologia, des del principi de la colonització al nostre país, ja la colonització va portar aquest principi d'intent de destruir aquest Ubuntu nostre, no? Perquè quan les persones estan unides, quan la gent està unida, poden derrocar qualsevol opressió, qualsevol govern autoritari opressiu. I aquestes xarxes socials sí que mostren als joves un model de vida capitalista, majoritàriament, on mostren aquests somnis materials o materialistes als quals aspiren doncs, de tenir propietats, de posseir béns materials. I per desgràcia, doncs, aquest missatge sí que els allunya o ens allunya d'una visió més comunitària o una forma de vida més comunitària, perquè els missatges de les xarxes socials, doncs, que ens arriben, tiren més cap a l'individualisme, van més cap a la independència personal de l'individu, més cap a l'autorealització personal, i posen molt èmfasi en la propietat privada, en les possessions materials, més que no pas en una propietat compartida o un compartir en comunitat. Això de compartir en comunitat es veu més aviat com una llosa, perquè, per exemple, la idea d'haver de tenir cura dels familiars, doncs avui en dia es veu com una càrrega.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nonto Cozo, Sedibe Savic, per les seves paraules de benvinguda a Castelldefels. Vostè viu a Barcelona ara des de fa un temps. I agraïm també a la Laia Sant Martí, que ens ha estat traduint les paraules de la Nonto Cozo, que és una de les segones activistes de pertanyents a aquesta iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que visiten Castelldefels aquests dies per explicar les seves experiències, les seves vivències, sobretot alumnat de la ciutat. En aquest context, les jornades de pau, solidaritat i cooperació que s'organitzen des de l'àrea del mateix nom en l'Ajuntament de Castelldefels. Moltíssimes gràcies, benvingudes a Castelldefels, molt bon dia.
2: Thank you very much for having me. Enjoy your day also.
0: Thank you very much.
3: Moltes gràcies, un bon dia també per vosaltres.
0: Moltes gràcies, Laia.
4: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs amb nosaltres Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Recordem doncs, aquest període d'alertes de pluies intenses que han hagut sobre Castelldefels, una mica les actuacions que la policia local heu dut a terme. Bé, de fet, encara estem en alerta menor, però aquests dies, segons els serveis meteorològics, és probable que torni a plujar.
1: Doncs sí, ja, ja,
0: a ploure, perdó.
1: Ja torna a ser un tema recurrent, no? Perquè cada dia estem no sortint d'una alerta i entrem en l'altra, no? Vull dir, és un tema que ja fa un temps que estem... Que ja ho veiem venir també, perquè aquesta escalada d'aquest estiu i la temperatura del mar, doncs, d'alguna forma se presta que quan entra aire fred passi això. Bueno, en definitiva, estem tenint una successió d'alertes. Nosaltres voldria destacar que des de Castelldefels fins ara mateix estem sortint prou ben parats, toquem fusta per continuar amb aquesta situació. Pensem que veïns com Hospitalet, de Barcelona i ja de cara al Maresme, de cara al Vallès, ho estan passant molt malament. Nosaltres, per sort, toquem fusta i esperem que sigui així. Les alertes doncs, les encarem en comitès d'emergència, activant tots els recursos disponibles del Parc d'Ajuntament, en el qual estem representats totes les institucions que podem treballar aquí. Estaria parlant de Medi Ambient, estaríem parlant de la Brigada, estaríem parlant de SAC, la policia per descomptat, i intentar coordinar de la millor forma possible doncs, qualsevol actuació en situació de tensió o de risc. Insisteixo, se'ns ha negat algun pont, ho hem actuat, ho hem previst, ho hem fet els talls necessaris, de tal forma que el que crec que és un motiu d'estar orgullós és que ara mateix a Castelldefels, amb aquest episodi d'alertes i de pluges, no hem tingut cap incident greu, ni tan sisquera se'ns ha quedat cap vehicle a cap pont, i bueno, doncs estem d'alguna forma orgullosos, tot i que també som conscients de que no hem patit com les precipitacions tan intenses com d'altres municipis.
0: Explicàvem aquests dies en els programes especials que ha realitzat Ràdio Castelldefels al voltant d'aquest episodi de pluges que ha estat fonamental que les persones, la ciutadania, fes cas de les recomanacions oficials, no sortís al carrer i no es desplacés més enllà del que fos necessari.
1: Sí, jo voldria destacar una vegada més la bona col·laboració ciutadana perquè en aquest cas doncs, sí que s'ha de prendre molt en sèrio, tot i tractar-se d'un dissabte i un diumenge, que són dies on la gent també té mobilitat d'oci. En aquest sentit, doncs, la mobilitat se va restringir moltíssim. Nosaltres vam estar treballant sobre el carrer i vam notar, per sort, aquesta restricció de trànsit i se van atendre perfectament totes les alertes que vam dir i totes les indicacions des de la policia i des de l'Ajuntament que permanentment vam anar a donar. I això al final ha esdevingut en que no hem tingut cap situació greu, no hem tingut salvat algun arbre que ha caigut, que això és imprevisible, però no hem tingut cap vehicle que se'ns ha quedat clavat dintre del pont. Van actuar perfectament les barreres de tancament quan van ser requerides i insisteixo en que estem ara per ara orgullosos de com ha sortit això, tot i que estem a l'espera perquè l'episodi pel que estem veient ara mateix a la tele doncs, encara no ha finalitzat i se pot tornar a revivir en qualsevol moment.
0: És fonamental també que la ciutadania faci cas dels alerts que rebem als mòbils i de les recomanacions oficials.
1: Sí, jo en aquest sentit voldria destacar que de vegades podem sentir certa, ara va dir hartazgo, no?, en castellà per part de persones que otra vez, bueno, però és que al final hem de ser conscients de que és molt, molt difícil preveure on caurà un xàfic molt intens. Vull dir, tenim ja se'ns informa, les alertes salten, hi ha tecnologia molt bona, però ara per ara és quasi impossible saber si caurà aquí o caurà a Hospitalet. Pensem que aquí a Castelldefels doncs, va caure una quantitat més o menys que era assumible, però a Hospitalet ja no va ser així. I si parlem de Granollers, ja no te vull res, sí, el Maresme. Hauria pogut passar aquí? És que pot passar demà aquí. Aleshores, tot i que a la ciutadania li arriben aquestes alertes, pues, al final no ha passat nada, no ha passat res, però pot passar en qualsevol moment. I de vegades no passa res perquè fem cas a aquests avisos. No passa res perquè, com hem fet cas i hem disminuït el moviment i els desplaçaments, doncs al final no ha passat res. Potser si no estiguessin aquestes alertes sí que passaria. I vull insistir en que és molt important continuar prestant atenció a aquestes alertes, no minimitzar-les, no desnatar-les, són importants. I quan saltin hem de ser conscients que tot i que no passi millor que millor, però pot passar.
0: Doncs canviem de tema perquè tu vas ser, juntament amb altres representants de l'Ajuntament de Castelldefels, a Isla Cristina, a Huelva, participant en una ponència sobre platges, una ponència en un congrés internacional. Què és el que veu explicar allà?
1: Doncs sí, mira, aquest any es van inventar des de la... la bandera blava, tot el que és l'organització de bandera blava, es van invitar a Castelldefels per explicar el nostre model de seguretat dins del tercer congrés internacional de banderes blaves de, per això, internacional, de tot el món. Aleshores ens van invitar, com a ponents, vam anar a Isla Cristina, a Huelva, i vàrem explicar davant de gent de pràcticament tota Espanya i gent de l'estranger el nostre model policial a la platja. Bueno, és un model, primer de tot, definir el que és la platja Castelldefels, perquè tothom coneix Castelldefels, però ningú sap ben bé en què es distinguim d'altres platges, no? Una platja metropolitana, 2,5 milions de visites, i jo vaig posar, per començar a definir la platja, crec que el més significatiu és que te pots trobar, doncs, 40 persones de l'àrea metropolitana, recordem que estem tenim 1,5 milió d'habitants al voltant nostre, en 15 quilòmetres, tenim la ciutat més densament poblada d'Europa com Hospitalet, i d'alguna forma som la primera platja, la platja més important, que pot ser un desahogo per tota aquesta densitat poblacional, i es poden trobar 40 persones, o 30 o 20 de la metropolitana, amb ganes de festa, amb altaveus, amb música, amb nevera i tal, i al costat, amb una guingueta o allà a un altre costat, pot estar gent tan rellevant com pot ser Leo Messi o el Gasol, o... Bueno, això és Castelldefels. I la definició era que ha de sortir contenta la nostra platja, tant la persona, els visitants que tenim d'aquí, del voltant nostre, com visitants turistes, com els visitants més il·lustres que tenim a Castelldefels. Se tracta d'aconseguir uns nivells de qualitat, sobretot de seguretat, que creiem que ho aconseguim, perquè les dades que tenim ara mateix de delinqüencials són mínimes, o sigui, els furts han caigut tremendament, no tenim furts, perquè hi ha una cosa molt bàsica, això ho vaig explicar a la ponència, vull dir, tu pots anar a una platja molt maca, fantasiosa, paradisíaca, et passa molt bé, però si te roben el mòbil, tota ta vida te'n recordaràs que en aquella platja te van robar el mòbil. I això és el que intentem des de la policia, que no se'n vagi ningú del nostre municipi a la sensació de que hi ha inseguretat. Això juntament d'altres moltes coses que fem i treballem, però la més bàsica és la inseguretat. No podem permetre que ningú vingui a la nostra platja i sigui insegur. I creiem, les dades així ho demostren, que ho estem aconseguint. La ponència va ser més àmplia, evidentment, vam parlar de molts fets puntuals. Pensem que va tenir una bona acollida. Molta gent es va preguntar després per algunes coses que fem, a l'hora sobretot de la coordinació amb salvament, importantíssim. Són els més dèbils, hem de parlar cada dia. La policia de platja cada dia que quan inicia el servei ha de parlar amb tots els socorristes de la platja, i hi ha un intercanvi de comunicació important. Amb Protecció Civil cal parlar també cada dia. També cal parlar amb tot el sistema hosteler que tenim, de les guinguetes. Hem de parlar amb ells com estan, si han vist algo estrany, si els falta alguna cosa. I tota aquesta comunicació permanent, aquestes reunions, aquest posar-nos cara uns als altres, és el que fa sorgir les sinergies suficients per tal de minimitzar, doncs, tots els episodis que puguin haver delinqüencials al nostre municipi. I, insisteixo, les dades així ho demostren.
0: Molt bé, doncs aquell dia també se celebrava el Sant Miquel, que és el patró de la policia, i amb aquest motiu, any rere any, doncs, té lloc un acte, doncs, en el que ret homenatge no només als policies locals i a la resta de cossos policials que operen al nostre municipi, sinó també a la ciutadania, doncs, que ha ajudat a prevenir un delicte. A mi m'agrada destacar sempre això, perquè és una implicació que hauríem de tenir tothom. Moltes vegades no vosaltres us arriba una alerta o un avís d'un vehicle us permet de tenir una persona que té un comportament estrany o que està cometent algun delicte en aquell moment.
1: Bueno, jo aprofito per dir, crec que ho he dit moltes vegades, però no m'he cansat de repetir-ho, la policia sense la col·laboració ciutadana no som ningú. Una policia que no estigui integrada en la seva ciutadania, en la seva societat, és una policia inútil. Aleshores, nosaltres som efectius en tant en quant la ciutadania confia en nosaltres, la ciutadania es té confiança i la ciutadania col·labora. Evidentment, si nosaltres no ens arriba cap trucada, és molt difícil, perquè un cotxe patrulla es veu arribar des de molt lluny, i evidentment qui delinqueix o fa alguna cosa, alguna malifeta, quan veu el cotxe no ho farà. Nosaltres som efectius en tant en quant la nostra ciutadania col·labora amb nosaltres i confia en nosaltres, i d'aquesta forma aconseguim, doncs, unes bones dades i un bon resultat. I això intentem premiar-ho també al nostre patró. El nostre patró és un dia de celebració de la policia, però no sols de la policia, de tota la ciutadania, perquè intentem d'alguna forma també, doncs, fer copartícips a aquesta gent que ha col·laborat, a aquesta gent que ens ha ajudat, i ja no vull dir una trucada, sinó una gent que un dia, per exemple, doncs, en un incendi se va adentrar, va arribar abans i va aconseguir mitigar-ho fins que arribi els bombers, qui va fer una ajuda amb un nen perdut, no sé, mil coses que de vegades ja no estic parlant solo de delinqüencial, estic parlant de col·laboracions meritòries, de civisme, d'implicació dels ciutadans, que són la majoria, per sort, i aquell dia intentem fer un reconeixement a alguns d'ells, no tots els que voldríem, podríem, però desgraciadament no tenim capacitat per fer un reconeixement a tots un per un, fer-li algun tipus de placa o algun tipus de menció, però sí que els més significatius, així com també intentem reconèixer doncs, el bon treball d'altres cossos que han col·laborat, que han fet actuacions meritòries, i en definitiva crec que és un dia de festa, ja no sols pels cossos policials, sinó per tothom, pel municipi, perquè s'apropi, perquè confia en la seva policia i perquè vegi que estem al servei d'ells.
0: Un dia que es queda petit i al recinte on es fa. Perquè, com deies, clar, no només estan agents de la policia local, sinó també d'altres coses policials, ciutadania, companys, companyes sí, de l'Ajuntament, sí, sí. Etcètera, no?
1: Sí, crec que ja és conscient de que caldrà segurament anar prenent nota i anar buscant algun lloc més ampli per tal de poder acollir tota aquella gent que ens agradaria vingués al nostre patró. Segurament ja hi ha qui està pensant en alguna fórmula per tal de que això sigui així.
0: Molt bé, doncs Lepi, que és el inspector de la policia local, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes qüestions d'actualitat dins del vostre cos policial. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos els vostres micròfons per poder explicar aquestes actualitats.
0: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: El Consorci de Turisme i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat han publicat la nota d'ocupació hotelera d'aquest estiu. Una ocupació que ha crescut 364.478 turistes i un 77% d'ocupació hotelera aquest estiu. Parlem d'aquest informe amb Lucía López des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Molt bon dia, Lucía.
1: Bon dia.
0: L'agost és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes, oi?
1: Sí, exacte.
0: La majoria de reserves s'han realitzat online o s'han empleat altres canals?
1: Bueno, aquí sí que hem vist una certa variació respecte a l'estiu anterior i el que hem observat aquest estiu és que majoritàriament ha sigut online, però que ha hagut una certa disminució per altres, que sí que veiem que també el canal directe, o sigui, directament amb l'establiment, és la segona canal de reserva prioritari.
0: Predomina el turista internacional aquest estiu, vosaltres ho heu xifrat, en un percentatge d'un 57%.
1: Sí, exacte. I tot i que, comparant amb l'any anterior, aquest pes ha disminuït, perquè passàvem a la comarca d'un 61 a un 57. Tot i així, continua sent predominant a l'estiu.
0: Això sí, el que ha crescut és el pes del turista nacional respecte a l'any passat.
1: Exacte, i sobretot aquest creixement l'hem observat en el mes amb major ocupació. On ha crescut més, les pernoctacions que més han augmentat han estat a la comarca, la de Catalunya, la de Madrid i la de València, respecte a l'estiu anterior.
0: Les vacances són la primera motivació d'estada a la nostra comarca, als establiments hotelers, aquest estiu, oi?
1: Com es pot esperar en un període vacacional, les vacances és majoritari, però el que sí que observem, que destaquem més que l'any anterior, és que el pes d'aquesta motivació de les vacances ha crescut en un 5% respecte a l'any anterior, disminuint tota la resta de motivacions.
0: En aquest informe que feu, també demaneu que les persones valorin com ha estat aquesta ocupació entre l'empresariat hoteler. Quines han estat les valoracions aquest estiu?
1: Això sí que és una de les preguntes que més ens interessa a nosaltres i que hem volgut mantenir en l'enquesta any rere any, perquè és una manera de veure quina és la percepció dels hostalers davant el turisme i l'evolució del turisme. I sí que hem vist una evolució que continua notable des de la recuperació de les restriccions de la pandèmia, tot i que podríem dir que ha baixat lleugerament. Encara que és això, superem la nota del 7 en tots els mesos observats i, lògicament, el mes amb major valoració és el mes de juliol, que també ha sigut el mes on s'ha observat un major creixement de l'ocupació hotelera.

0: Doncs respecte a altres comarques, podria dir que tenim un bon nivell d'ocupació. A la comarca del Barcelonès doncs està del 84%, però aquí està clar, Barcelona ciutat, que és un gran pols d'atracció turística, però el Baix Llobregat, com dèiem, ens hem quedat en un 73% al mes de juny.
1: Bueno, aquí el problema no és problema, que quan a l'hora de comparar entre comarques sí que és cert que, i a més a l'estiu, que som la quarta comarca en ocupació de l'entorn de Barcelona, per darrere de Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental, però com comentaves, Barcelonès és comprensible perquè tenim la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet, que són molt fortes a nivell d'oferta hotelera, Maresme estem a l'estiu i s'entén, i Vallès Occidental és per un tema d'oferta de places, perquè nosaltres el que ens hem trobat és que darrerament no baixem tant en ocupació, perquè sí que hi ha un creixement constant d'arribades, o sigui, de turistes que arriben a la comarca, però el que hi ha també és un creixement constant de les places hoteleres en oferta. I és per això, és una de les explicacions de baixada de la taxa d'ocupació.
0: Pel que fa als preus, valoreu en aquest informe o heu investigat i tampoc hi ha hagut un augment especialment significatiu de les tarifes respecte a l'estiu passat?
1: No, no hi ha un augment significatiu i menys si comparem amb la resta d'augments com diem, del cistell de la compra. O sigui, sí que hi ha un augment perquè les tarifes augmenten un 3%, però no és un augment significatiu com per fer-ho rellevar en l'anàlisi de la nota anual.
0: Doncs quelcom més a destacar, Lucía?
1: Bueno, si voleu, jo us faig un mini comentari de com heu anat a Castelldefels.
0: Sí.
1: Sí que hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol la major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025 ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme de l'ocupació hotelera a l'estiu que en l'ocupació hotelera. Després, en quant a arribades, agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada. I així, a nivell de Castelldefels, ja no destacaria res més perquè tampoc disposem de més dada per oferir-vos.
0: Doncs, de totes maneres, moltíssimes gràcies per aquestes dades sobre el nostre municipi i l'ocupació hotelera aquest estiu i també, evidentment, pel que fa a la resta de la comarca del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Lucía López, des de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, bon dia.
1: Vinga, bon dia.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

música amb ànima. El racó del blues. De Ràdio Castelldefels.

0: love that talk.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
7: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
8: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bon capvespre, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i ben trobat una setmana més al teu programa El capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Obre avui el capvespre en Joe Cocker amb el tema I know sunshine. No hi ha sol.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara a Nora Jones i la cançó Long Time Gone. Fa molt de temps. Fa molt de temps. Em vas enganyar. Fa molt de temps jo vaig tractar de ser-ho tot per a tu. Un dia segur que tu voldràs que torna, però jo ja hauré marxat i mai més tornarem tu. Estaràs trist, sol, molt sol, i segur que te'n penediràs d'haver-me enganyat. Però jo ja no hi seré. Ja hauré marxat. Extranyaràs molt l'amor que et vaig donar. Tu tenies que haver rumiat ben bé abans. Long Time Gone, Nora Jones.

Al capvespre, música per somiar. Adele et diu: hola, hello. Hola, sóc jo. Em pregunto si després de tants anys t'agradaria que en parléssim. Diuen que el temps tot ho cura. Que m'estàs escoltant? Penso en quan érem joves i ens estimàvem. Jo t'he trucat per telèfon només per dir-te que sento molt haver-te trencat el cor. Jo espero que estiguis bé i espero també que siguis molt feliç. No et preocupis, mai més et tornaré a trucar. Adeu. Hello, Adele.

al capvespre, música per somiar. Crying Time, temps per plorar. Aquesta cançó te la canta en Benny Neiman i Tony Wiley. És temps de plorar altre cop. Jo ja sé que em deixaràs. Ho puc llegir als teus ulls. Sí, i tu em dius que has trobat algú que t'estima més. Doncs bé, que siguis molt feliç. Quan te'n vagis, per a mi tornarà el temps de plorar. Ja no tinc cap guspira d'esperança en poder-te recuperar. Ja tinc totes les emocions a dins meu que estan ennuvolant tots els meus pensaments. Crying Time, Benny Neiman i Tony Wiley.

Al capvespre, música per somiar. Ajeu-te al meu costat, lay down beside me. Te la canta Alison Krauss i John Waite. He estat tota la vida cercant-te, però quan t'he trobat ha valgut la pena. Vinga, sisplau, acosta't i estima'm. Abraça'm ben fort, fins que senti els retums del teu cor. No, no t'allunyis de mi mai. Doncs amb tu, ara, ara, al meu costat, estic disfrutant de viure tot ple de felicitat. Lie down beside me, Alison Krauss i John Waite.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara un desig d'en Lluís Llach que et diu que tinguem sort. Que tinguem sort, Lluís Llach.

Al capvespre, música per somiar. Veient el desamor, Sea of Her Brick, amb la veu d'un gran duet, Rosanne Cash, la filla d'en Johnny Cash, i el nostre Bruce Springsteen. Les llums del port no brillen per a mi, doncs jo sóc com un vaixell a la deriva. M'estic confonsant en un mar de llàgrimes. Recordo les teves carícies i tot i recordant-les em vaig preguntant per què et vaig perdre? On vaig fallar? Sisplau, vine i torna als meus braços. Treu-me d'aquest mar d'angoixes, d'amor perdut i de soledat. Sento tot un ple de sentiments fugissers i em vaig carregant de tot el garbuix de records de fa tant de temps, molt de temps. Sea of Her Brick, Rosanne Cash i Bruce Springsteen.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara a Nora Jones i el seu tema The Nearness of You, la teva proximitat. No és la lluna plena el que m'emociona i em deleita. Ets tu quan et tinc ben a prop, entre els meus braços. Llavors, tots els meus somnis salvatges es fan realitat. Quan a la nit ets amb mi, quan a la nit m'abraces. Jo no necessito llums suaus ni espelmes per encantar-me. Només abraçant-te molt, molt fort, en tinc prou. The Nearness of You, Nora Jones.

Al capvespre, música per somiar. Sailing, navegant. La veu és de Rod Stewart. Estic navegant i vaig a casa per estar a prop teu. Si cal, volaré com un pardal per damunt dels núvols, només per estar amb tu. Em pots escoltar? M'estic desfent per estar amb tu. Qui m'ho hauria dit? Ho deixo tot i tot ho faig per estar a prop teu. Només vull trobar recer al teu costat i anar sentint i notant totes les teves moixaines. Sailing, Rod Stewart.

Al capvespre, música per somiar. Jennifer Hudson et diu que em sento bé, feeling good. Els pardals volen molt alt, el sol és roent. És una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per a mi. I tu ja saps com em sento. Em sento molt bé. Els peixos són al mar, saltant i nedant. Els rius corren lliures i jo em sento bé. I quan arribi la nit d'aquest nou dia, dormiré tranquil·la. La llibertat ja l'ha conquerit, ja és meva i em sento molt bé. De la foscor a la llum, de la desesperança a la il·lusió i de l'odi al perdó. Feeling good. Jennifer Hudson.

al capvespre, música per somiar. The thrill is gone. La màgia ha marxat. Ens la canta Tracy Chapman. La màgia ha marxat. S'ha perdut, noi. Tu ho vas fer molt malament i ho lamentaràs algun dia. Ha marxat també l'emoció.

al capvespre, música per somiar. Maria Dolores Pradera ens tanca avui el programa al capvespre, música per somiar, amb la seva cançó Pa todo el año. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis, cuida't i t'espero molt aviat.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença IndieFels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

música amb ànima. El racó del blues. De Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels. Baby, we just

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes a Ràdio Castelldefels.